Fins aquí el poema sinfònic Also sprach Zarathustra, així va parlar Zarathustra, opus 30 de Richard Strauss. Sentíem l'Orquestra Sinfònica de Chicago dirigida per Pierre Boulez en un enregistrament de l'any 1996.

0: Hem sentit les tres himnopedis d'Erik Satie en la versió del pianista Jean-Yves Thibaudet.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir el cicle de cançons del Ghetto, un cicle de Paul Schoenfeld fet a partir de textos que Mordecai Geberthig va escriure al camp de concentració de Cracòvia. Ens acompanyen Angela Niederloch, mezzosoprano, i Morgan Smith, baríton, amb el conjunt Music of Remembrance.

0: Fins aquí el cicle de cançons del Ghetto, obra de Paul Schoenfeld, que hem sentit interpretades per Angela Niederloch, mezzosoprano, Morgan Smith, baríton, i el conjunt Music of Remembrance.
1: Catalunya Música.

0: El quartet Hagen ens ha interpretat el quartet de corda número 15, opus 132, de Ludwig van Beethoven.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Us convidem ara a l'audició de la segona part de l'oratori Elies, opus 70, de Félix Mendelssohn, en la versió en la qual hi participen Alastair Miles, baix, fent d'Elies, Helen Donath, soprano, Yard Van Ness, contralt, Donald George, tenor, i Kerstin Klein, soprano, amb el cor de Leipzig i l'Orquestra Filarmònica d'Israel, sota la direcció de Kurt Masur.

Baix, fent d'Elias, Helen Donath, soprano, Jart Van Ness, contralt, Donald George, tenor i Kerstin Klein, soprano, amb el cor de Leipzig i l'Orquestra Filarmònica d'Israel, sota la direcció de Kurt Masur.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb música de cambra de Francis Poulenc. Hem escollit el sextet per vent i piano, número de catàleg 100, que ens interpreten Michiko Otaki, piano, i el quintet de vent de Varsovia.

0: Una de les obres de cambra de Francis Poulenc era el sextet per vent i piano, número de catàleg 100, que ens interpretava Michiko Taki Piano amb el Quintet de Vent de Varsovia.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit.

Continuem la nostra programació ara per sentir el concert per a piano i orquestra número 2 en sol major, opus 44, que Piotr Ilich Txaikovski va compondre entre els anys 1879 i 1880. En sentim la versió de Mikhail Pletnyev piano i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Vladimir Fyodor Ziyayev.

sentíem el concert per a piano i orquestra número 2 en sol major, opus 44, que Piotr Ilitx Txaikovski va compondre l'any 1880. Ens acompanyaven Mikhail Pletniev, piano, i els membres de la Filharmonia Orchestra, sota la direcció de Vladimir Fyodorzhiev.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar la nostra selecció, hem escollit el motet Parce Mihi Domine de Fernando de las Infantas, que ens interpretaran Ignasi Jordà, orga, i els membres de la Música Reservada de Barcelona, dirigits per Peter Phillips.

0: Acabem de sentir el motet Parce Mihi Domine, de Fernando de las Infantas, interpretat per Ignasi Jordà, orga, i la música reservata de Barcelona, dirigida per Peter Phillips.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
0: Per continuar, us convidem a sentir el divertiment per conjunt de vent en si bemoll major, Kegel 227, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets són els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

sentit el divertiment per conjunt de vent en si bemoll major Kehel 227 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió dels membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la nostra programació ara per sentir les tres peces per a piano d'Oig 946 que Franz Schubert va compondre l'any 1828. Ens acompanya el pianista Paul Lewis.

Són les tres peces per a piano d'Oig 946 de Franz Schubert que hem sentit interpretades pel pianista Paul Lewis.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Per continuar, us convidem a sentir la Simfonia Espanyola, opus 21, d'Eduard Lalo, interpretada pel violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París, dirigida per Gheorghe Enescu.

Hem sentit la Sinfonia Espanyola Opus 21 d'Eduard Lalo en la versió del violinista Yehudi Menuhin i l'Orquestra Simfònica de París dirigida per Georg Enescu.

0: Catalunya Música.
1: De Georg Philipp Telemann sentirem el concert en la menor, catalogat amb el número 51A1, en una versió per a oboè, corda i continu, a càrrec de Martin Stadler, oboè, i el conjunt L'Stagione, que dirigeix Michael Schneider.

Martin Stadler, oboè, i el conjunt L'Stagione, sota la direcció de Michael Schneider, ens oferien el concert en la menor de Georg Philipp Telemann en la versió per a oboè, corda i continu.

Continuarem la nostra programació ara sentint les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge, una obra de l'any 1946 sobre textos d'Alberti, Luján, Guillén i Pareda Valdés. Sentim-ne la versió de Barbara Hendricks, soprano, i Love Derwinger, piano.

0: Hem sentit les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge en la versió de Barbara Hendrix, soprano, i Love Derwinger, piano.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la cantata Aus der Tiefe, des de les profunditats, del compositor Johann Philipp Forss, una cantata que ens interpreten la Capella Ducale i la Musica Fiata de Colònia, dirigits per Roland Wilson.

0: Era la cantata Aus der Tiefe, des de les profunditats, de Johann Philipp Forch, interpretada per la Capella Ducale i la Música Fiata de Colònia, dirigits per Roland Wilson.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Auf der Donau, el Danubi, és el Lied Deutsch 553 de Franz Schubert, compost l'any 1817 sobre un text de Johann Mayhofer. Ara el sentirem en la versió de Dietrich Fischer-Dieskau baríton i Karl Engel piano en l'enregistrament que en van fer l'any 1959.

0: Dietrich Fischer-Dieskau, baríton i Carl Engel, piano, en aquest enregistrament de l'any 1959, interpretaven el Lied auf der Donau, el Danubi, d'Oig 553, de Franz Schubert.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Continuarem amb la sonata per violoncel i piano en re menor de Claude Debussy, interpretada pel violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich.

0: El violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerí, que ens han interpretat la sonata per violoncel i piano en re menor de Claude Debussy.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Música del primer barroc alemany per continuar la nostra programació. Sentim la sonata a trio en sol menor, que forma part d'un recull publicat a Hamburg l'any 1692 com a Opus 2. Ens acompanya el conjunt Stilus Fantasticus.

0: S'acaba aquí la sonata trio en sol menor de Dietrich Buxtehude, obra publicada en Burg l'any 1696. Ens acompanyava el conjunt Stilus Fantasticus.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: La nostra selecció ens proposa ara la Simfonia per corda número 6 en mi bemoll major de Felix Mendelssohn. Els intèrprets seran els membres de The Hanover Band sota direcció de Roy Goodman.

The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman, ens ha interpretat la Simfonia per corda número 6 en mi bemoll major de Felix Mendelssohn.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: És el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanyarà una ària de l'òpera Germanico in Germania, de Nicola Antonio Porpora, l'ària Sedo Porria Procella, que interpretarà la soprano Simone Kermes amb la magnífica comunitat.

0: Hem sentit una de les àries de l'òpera Germanico in Germania, de Nicola Antonio Porpora, l'ària Se dopo ria procella, la interpretada la soprano Simone Kermes amb la magnífica comunità.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació la rapsòdia hongaresa per orquestra número 2 en do sostingut menor de Franz Liszt, una versió orquestral feta l'any 1860 a partir de la rapsòdia hongaresa per a piano número 12. Ens acompanya l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.

0: S'acaba aquí la rapsòdia hongaresa per orquestra número 2 en do sostingut menor de Franz Liszt, que hem sentit interpretada per l'orquestra del Festival de Budapest sota la direcció d'Ivan Fischer.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música ara us convidem a sentir el quartet amb flauta en la major Kehel 298 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets són Bartol Koiken, flauta, Sigiswald Koiken, violí, Lucy Fandel, viola i Wilan Koiken, violoncel.

0: Acabem de sentir el quartet amb flauta en la major, Kehel 298, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren Bartol Kaiken, flauta, Sigisbal Kaiken, violí, Lucy Fandel, viola i Wilan Kaiken, violoncel.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Pierre Tabart és un compositor i mestre de capella francès que va viure entre els anys 1645 i 1716. D'ell sentirem el Magnificat per a cor i conjunt instrumental a càrrec de l'ensemble Jacques Modern i l'ensemble La Fenice que dirigeix Jean Tuberie.

0: Música de finals del segle XVII i principis del XVIII. L'autor d'aquest Magnificat és Pierre Tabart, que va viure entre els anys 1645 i 1716. Sentíem l'ensemble Jacques Modern i l'ensemble La Fenice, sota la direcció de Jean Tuberu, en aquest enregistrament de l'any 2001.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música. El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Música i context. Els autors, els grans compositors i les seves circumstàncies, les obres i el seu entorn històric, vivencial, emocional. Això és el que vinculem en aquest programa de Catalunya Música, el compositor de la setmana, que cada dia us acompanya en aquesta hora amb la veu de Xavier Chavarría, autor dels guions i de la selecció musical, i que us convida a passar una bona estona escoltant una selecció d'obres d'una etapa molt concreta del compositor que explorem. I, sens dubte, això ens ajudarà a entendre millor i a gaudir molt més de tota aquesta música.
0: El compositor de la setmana.
1: I aquesta setmana tenim un protagonista de gran categoria, un dels grans músics de l'època barroca, un músic italià, un músic venecià, que va fer una ingent quantitat d'obres, un músic amb una biografia força contradictòria i fins i tot desconeguda, i del qual en coneixem bàsicament una obra que probablement ja deureu intuir. És aquesta.

Les quatre estacions de Vivaldi, això és l'estiu de les quatre estacions i, efectivament, el seu autor és Antonio Vivaldi, aquest compositor nascut a la ciutat de Venècia l'any 1678 i que va morir a Viena el 1741. I, evidentment, us proposem escoltar i descobrir una bona part del seu repertori, coneixent també les seves circumstàncies, com vivia en aquells finals del segle XVII i principis del segle XVIII Antonio Vivaldi a una ciutat tan poderosa, tan avançada i tan pròspera com era Venècia, també des del punt de vista artístic i musical.

Recordem que va néixer a Venècia el 1678, capellà, violinista i compositor, batejat a Sant Giovanni in Bragora, una petita església als afores de Venècia, el dia 4 de març de 1678. Batejat, no se sap exactament del cert quin dia va néixer. I, de fet, aquesta data no es va saber, atenció, fins al 1962. És a dir, fins aleshores no se sabia, no es tenia cap mena de dada fiable ni de documentació que acredités quin dia, quin any va néixer Antonio Vivaldi. L'any 62 es va descobrir que havia estat batejat a Sant Giovanni in Bragora el 4 de març de 1678. Per entendre'ns, 7 anys abans del naixement de Johann Sebastian Bach o de Georg Friedrich Händel. Era 7 anys més gran que aquests dos músics. Anomenat il Prete Rosso pel cabell rogenc, el seu pare, de fet, que també era músic, l'anomenaven Giovanni Battista Rosso i era violinista a la catedral de Sant Marc. De Vivaldi, curiosament, en sabem ben poca cosa. Fixeu-vos, només hi ha 13 cartes seves conservades en un període, a més, molt tardà de la seva vida, entre 1736 i 1739, i totes de temàtica professional. Per tant, no el podem conèixer a través de les seves cartes, del seu epistolari. Retrats, doncs passa exactament el mateix. Només tenim 3 retrats d'Antonio Vivaldi. I, a més, un d'ells, el més cèlebre, el de Bologna, és un retrat idealitzat. És un retrat que no s'hi sembla en res a la realitat. Els altres dos són més fiables. Hi ha una caricatura de Gezzi, de l'any 1723, i un dibuix de François Morillon Lacave, del 1725. Totes dues imatges, quan Vivaldi ja era conegut, reconegut i molt famós arreu d'Europa. Podreu veure aquestes imatges si visiteu el nostre web, catmusica.cat, i busqueu el programa El compositor de la setmana, i penjarem a cada capítol una imatge diferent, les 3 úniques imatges que tenim d'Antonio Vivaldi.

En qualsevol cas, Antonio Vivaldi és l'absoluta fusió entre una ciutat, Venècia, un personatge i la seva obra musical. Vivaldi tenia una salut delicada des de naixement. De ben jovenet el van encaminar a ser sacerdot, perquè això li proveïa cultura, educació i una feina segura i certa seguretat. El 18 de setembre, amb 15 anyets, va fer els vots, va adquirir la tonsura i les ordres menors i el 1699, amb 21 anys, va adquirir les ordres majors. El 23 de març de 1703 va ser ordenat sacerdot. Tenia 25 anys. 5 mesos després va entrar com a mestre de violí a la institució de la Pietà, l'Ospedale de la Pietà de Venècia. De fet, Vivaldi era capellà no pas per vocació, sinó perquè la família l'havia obligat, l'havia encaminat cap a aquesta vocació. Però mai no va dir missa. De fet, tenia una salut fràgil. Ell mateix anomenava aquesta mena de malaltia com a estretezza di petto, que probablement es podria relacionar amb l'asma, i va demanar en diverses ocasions a les jerarquies eclesiàstiques que l'eximissin de dir missa degut a la seva mala salut. Tenia un asma sever que li donava problemes, li provocaven marejos, li provocava insuficiències respiratòries i, per tant, no podia dir missa. Precisament ell mateix, Vivaldi, ho va explicar en una carta, una d'aquestes 13 úniques cartes que conservem de Vivaldi, datada el 16 de novembre de 1737 al marquès Bentivoglio de Ferrara. No puc dir missa per la meva estretezza di petto. Probablement Vivaldi tenia asma.

La fama de Vivaldi com a compositor i com a violinista va créixer con l'escuma a partir del moment en què va començar a fer de professor i a compondre música a l'Ospedale de la Pietà de Venècia. La seva fama, però, fixeu-vos, es va extingir immediatament després de la seva mort. Va morir a la ciutat de Viena, en la més absoluta misèria. És una mort francament misteriosa, plena de secretisme. No sabem ni tan sols per què va marxar a Viena en el punt climàtic de la seva fama i del seu prestigi com a músic a la ciutat de Venècia. I no va ser, fixeu-vos, fins a l'any 1926, quan un col·legi de salesians de Borgo San Martino, una petita població a 60 quilòmetres de Turí, es va vendre una col·lecció de partitures antigues que tenien desades de feia dècades, segles, per finançar unes obres. I es van descobrir 300 concerts, 8 sonates, 14 òperes i 5 volums de música vocal religiosa, a part de 2 volums de música vocal profana, totes obres d'Antonio Vivaldi. Tot un misteri.

Cinc mesos després de ser ordenat sacerdot, Antonio Vivaldi va ingressar i va ser contractat a l'Ospedale de la Pietà de Venècia com a mestre de violí. Això va passar el dia 1 de setembre de 1703. I és aquesta etapa la que volem estudiar i explorar a fons, veure com va créixer el prestigi i la fortuna també d'Antonio Vivaldi, com va créixer també tota l'obra que anava fent, no només la seva producció, sinó les seves alumnes, que van arribar a ser de les millors intèrprets violinistes, especialment que hi havia al sud d'Europa durant l'època del barroc, a principis del segle XVIII. Vivaldi va generar una escola i una quantitat d'intèrprets extraordinària. I per descomptat també una obra ingent. Un miler d'obres pràcticament va arribar a escriure, no totes es conserven, però ara, abans de parlar-vos a fons de què era això de l'Ospedale de la Pietà, en què consistia, us proposem escoltar un tastet de la seva música, de la música que va escriure precisament per a les seves alumnes, les que vivien a l'Ospedale de la Pietà. Insistim, tot nenes i noies. En acabat us en parlem. Ara, mentrestant, un tastet. El Concerto a la Rústica, un concert en sol major, Riom 151, en tres moviments, presto, adagio i allegro, però atenció, d'una durada sorprenentment curta. Sentim-lo.

0: Concerto a la rústica, concerto en sol major, Riom 151 d'Antonio Vivaldi, en tres moviments, encara que no us sembli de tan curt com és, presto, adagio i allegro, tres minuts i escaig interpretats per English Concert, dirigits per Trevor Pinnock en un enregistrament del segell Arxiv del 1986. Ja veieu la brillantor, la lluminositat de la música d'Antonio Vivaldi, insistim, dedicada i pensada per ser interpretada per les seves alumnes, per les seves deixebles a l'Ospedale de la Pietà.
1: El compositor de la setmana.
0: Efectivament, la Pietà, l'Ospedale de la Pietà de Venècia, hi va ingressar l'1 de setembre de 1703 com a mestre de violí inicialment. Tenia 25 anys, Vivaldi. Era sacerdot des de feia 6 mesos, però ja estava eximit de dir missa, és a dir, no calia que fes missa, i per tant va treballar com a violinista i com a professor. Vivaldi va estar-se més de 30 anys com a professor de violí i com a maestro di concerti a la Pietà de Venècia. Esbrinem, però, què és exactament això d'un ospedali. Els ospedali venecians van ser una de les experiències educatives més impressionants d'Europa. Els ospedali tenien una dimensió musical increïble i, a través d'això, van arribar a rescatar una enorme quantitat de població marginada, especialment nens i nenes. L'educació musical per la gent més humil i més modesta, va arribar a Venècia a través d'aquests ospedali, que van ser els centres musicals més importants d'Europa des del punt de vista pedagògic. A Venècia hi havia quatre ospedali, que eren orfenats, bàsicament, o hospitals, on es cuidava gent de tota mena. Els Mendicanti, la Pietà, on va treballar Vivaldi, els Incurabili i els Deleriti. Per tant, a l'època del barroc, el centre musical de la ciutat de Venècia es va anar traslladant des de l'església de San Marco, des de la basílica de San Marco, cap als ospedali. Els ospedali, recordem que tenien el seu origen en les croades, eren de l'edat mitjana, es van crear com a refugi i alberg dels peregrins. Després es van convertir en orfenats per a nenes i noies, òrfenes o abandonades, on se'ls procurava una excel·lent educació que, seguint la teoria platònica, incluïa de forma important la música. Van arribar a tenir tan bona fama que fins i tot els nobles de la ciutat de Venècia volien portar-hi les seves filles a educar-se.

El prestigi d'aquests hospedali venecians els venia de la qualitat musical i de la labor educativa, no pas per la labor benèfica o mèdica. Estaven regits per congregacions laiques. El clergat només s'encarregava de la part educativa, pròpiament. Nobles, mercaders rics, eren els que finançaven i administraven aquestes institucions com si fossin una empresa, amb comissions dedicades a les finances, al vestuari, a la infermeria, a l'església, als assumptes comuns, etc. I tots aquests hospedali pertanyien a les grans famílies de la noblesa veneciana. Tenien allò que en diríem protectors. Les nenes, les noies, hi arribaven de ben jovenetes, quan eren nenes, amb 5-6 anys, i s'hi estaven un mínim de 10 anys, sempre amb serveis lleials a canvi de manutenció i educació per part dels millors músics del moment. Després, aquestes nenes, quan s'havien fet grans i ja eren joves, tenien tres opcions: casar-se, passar a un convent o quedar-se a l'hospedale ajudant-hi.

L'Ospedale de la Pietà, que és on va treballar durant més de 30 anys Antonio Vivaldi, era una institució benèfica que va ser fundada el 1346 en plena edat mitjana i era mantinguda amb fons públics de la Sereníssima República de Venècia i també amb aportacions privades de la noblesa veneciana. Estava dirigida per un consell de governadors escollits pel Senat. La Pietà era una institució de caritat exclusivament femenina que acollia nenes òrfenes i abandonades i els procurava allotjament, manutenció i una excel·lent educació, sobretot musical. La música hi tenia sempre un paper fonamental, s'hi estudiaven tota mena d'instruments i una tècnica vocal de primeríssim nivell. S'hi podien passar 10 o 20 anys fins i tot i en fer-se grans se les preparava per a un casament adequat i avantatjós o bé per continuar treballant a l'Ospedale col·laborant amb les tasques musicals. Fixeu-vos, l'any 1663, abans del naixement de Vivaldi, l'Ospedale de la Pietat tenia entre 400 i 500 internes, però el 1738, és a dir, 50 anys més tard, i just quan hi treballava Antonio Vivaldi, va arribar a tenir més de 1.000 persones allotjades, només noies, nenes i dones. I tenia dues categories, les que anomenaven les fille di comune, que eren plebees i que rebien educació general, i les fille di coro, que eren les nenes que rebien específicament educació musical, nenes que tenien unes aptituds i un talent especial per la música, i aquestes eren les més reconegudes de l'Ospedale. La Pietà era el més cèlebre i prestigiós de Venècia. Tenia un equip de música molt nodrit, amb un mestre de cor, un organista, professors de violí, de viola, de flauta, de violoncel, d'instruments de vent i fins i tot de timbales. I Vivaldi va fer de professor de violí i després de maestro di concerti, és a dir, de director musical. Quan una nena hi entrava, començava a rebre instrucció de les internes veteranes i després passava a mans dels mestres músics. Les estudiants tocaven i cantaven a la capella i també feien concerts fora de la temporada teatral. La Pietà de Venècia, liderada per Antonio Vivaldi, va ser la millor escola de música del sud d'Itàlia.

Antonio Vivaldi va escriure per a les seves alumnes de la Pietà desenes d'obres religioses. Va escriure diversos oratoris, en sentirem un en aquesta setmana del compositor, Judita Triomfans. Va escriure centenars de motets, salms, cantates i també obres de caràcter festiu i solemne com el Magnificat, el Beatus Vir, el Laude Jerusalem, tots aquests els sentirem en aquesta setmana, i també l'obra que us proposem escoltar a continuació, el Glòria en re major, Riom 589, l'obra que sentirem a continuació, una de les obres més famoses, una obra mestra, brillant, en estile concertato, per a cor a quatre veus, tres solistes de veu aguda i un conjunt instrumental força nodrit, on s'alternen cors i àries en tempos i tonalitats contrastants i que conté moments electritzants i d'altres d'un lirisme sublim, com el segon moviment, pareu l'orella bé, et interrompo, Rapax, que fàcilment pot evocar la silenciosa solitud d'un capvespre venecià. Música, doncs, pensada, inspirada i dedicada a aquelles noietes virtuoses i de veu angelical que van fascinar mitja Europa. Aquesta obra la sentirem en una versió de luxe. Harry Christophers dirigeix el cor i l'orquestra de Sixteen i les solistes són Linda Russell, Gillian Fisher i Alison Browner. Glòria en re major, Riom 589, dura encara no mitja horeta i la sentim en una versió formidable.

0: Acabem de sentir el Glòria en re major, Riom 589 d'Antonio Vivaldi, en una interpretació magnífica enregistrada l'any 1992 pel segell Collins, dirigida per Harry Christophers al capdavant del Sixteen, cor i orquestra, i amb les solistes Linda Russell, Gillian Fisher i Alison Brown. Música que Vivaldi va escriure per a les seves alumnes de l'Ospedale de la Pietat, aquelles noietes que estaven acollides en aquesta institució benèfica de la ciutat de Venècia que existia des del segle XIV i en la qual hi va treballar a partir de l'1 de setembre de 1703 Antonio Vivaldi, primer com a professor de violí i acabat com a maestro di concerti.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs ja ho veieu, aquesta obra i altres joies de la música sacra de Vivaldi són un testimoni perfecte de com Vivaldi, un personatge paradoxal com la ciutat que el va veure néixer, de fet com la ciutat de Venècia, va provar de conciliar al llarg de tota la seva vida aquesta prodigiosa fúria creativa. Són paraules que va fer servir Charles de Vros, aquest observador, aquest diplomàtic francès que va visitar en diverses ocasions Venècia i que va conèixer en persona Vivaldi. Ell va parlar de Vivaldi com un personatge amb una prodigiosa fúria creativa. Doncs això ho havia de conciliar amb les exigències del seu estatus com a clergue i amb la seva fe. Era un personatge religiós capaç d'escriure música com aquesta i com la que ara us proposem escoltar. El que us proposem escoltar és una brevíssima ària titulada Cor ingrato dispietato. És el Riom 676 i, de fet, dura 3 minuts i escaig i pertany al recull de Pianti, sospiri et dimandar mercede, és a dir, de planys, sospirs i de peticions de mercè. Ja veureu que és una ària acrobàtica, absolutament estratosfèrica, la veu puja i baixa com una mena de muntanya russa, pràcticament, i el que sentireu cantar-ho és Filip Jaruski, contratenor, amb el seu ensemble Artaserse. De fet, sentirem l'acompanyament, el contrapunt d'un fagot i del baix continu. És una ària que canta Filip Jaruski, però que en aquella època, a principis del segle XVIII, devien cantar i tocar les alumnes, les deixebles d'Antonio Vivaldi a la Pietà. Prepareu-vos.

0: Què us ha semblat? Pura acrobàcia, música vocal d'altíssim voltatge d'una dificultat extrema i que, insistim, estava escrita per a les deixebles, per a les alumnes que tenien la seva formació instrumental i vocal, Antonio Vivaldi a la Pietà de Venècia. Per tant, amb tota seguretat, aquesta ària la devia cantar una de les seves deixebles, aquestes noietes que integraven aquest cor ple de solistes de l'Ospedale de la Pietà de Venècia. Era el Cor Ingrato Dispietato, una ària Riom 676, pertanyent als Pianti Sospiri et Dimandar Mercede, que ens ha cantat Filip Jaruski, contratenor, amb l'ensemble Arta Cerce, en aquest cas un fagot i un baix continu, una ària acrobàtica, que posa punt final en aquest tercer capítol que estem dedicant aquests dies a Antonio Vivaldi, repassant la seva producció musical, que és immensa, és colossal, però aquí n'estem fent una selecció de música vocal i també instrumental. Atenció, perquè al programa de demà podrem escoltar obres corals realment brillants, el Magnificat, famós Magnificat, que dura mitja horeta ben bona. També escoltarem el Beatus Wirth, que és una peça més breu però molt brillant també, i una peça també per a solista i conjunt instrumental, que és el Nisi Dominus. Tot això en el programa de demà aquí a Catalunya Música a l'hora de sempre, amb la presentació de Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi. Ens trobem demà, aquí a la mateixa hora, Catalunya Música. Que tingueu un bon dia. A reveure.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
1: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: Una parella de gàngsters, la Bonnie and Clyde, han estat arrestats per un delicte greu. El crim que han comès comporta una pena de 20 anys de presó. Però la policia i el fiscal només tenen proves incriminatòries per condemnar-los a un any de presó cadascun. Per aquest motiu, el fiscal decideix aïllar-los en dues habitacions diferents i formular-los per separat la següent oferta. Si tots dos confessen, a tots dos se'ls rebaixarà la condemna de 20 a 5 anys de presó per col·laborar amb la justícia. Si cap dels dos confessa, només aniran a la presó durant un any, però si un dels dos confessa i l'altre no, qui confessi serà alliberat i l'altre condemnat a 20 anys de presó. Sense saber quina decisió prendrà l'altre, la Bonnie and Clyde independentment han de prendre una decisió. A nivell individual, la seva millor opció sempre és confessar. Si en Clyde no confessa i la Bonnie sí, ella quedaria alliberada, però si en Clyde confessa, a la Bonnie també li convé confessar per reduir la condemna de 20 a 5 anys. Tanmateix, l'interès col·lectiu és ben diferent. Tant a la Bonnie com al Clyde els convindria no confessar, ja que la condemna total només seria de 2 anys. Si tots dos confessen, de 10 anys en total, i si només ho fa un i l'altre no, de 20. Així doncs, optar pel benefici propi, per molt contraintuïtiu que pugui semblar, suposarà que la Bonnie i en Clyde acabin en una situació encara més perjudicial per a tots dos. Però en qualsevol cas, tret que puguin confiar l'un en l'altre, confessar sempre serà la seva millor estratègia.

El dilema del presoner és un dels experiments teòrics més debatuts en filosofia i ciències socials, que il·lustra que quan dos agents o més interactuen, les accions que beneficien cada individu poden no beneficiar el grup. Plantejat per primera vegada l'any 1950 pel matemàtic canadenc Albert V. Tucker, és un dels exemples més coneguts i modelitzables de la teoria de jocs, les matemàtiques que utilitzem per prendre decisions per tal d'aconseguir el resultat òptim d'una situació complexa.

La teoria de jocs, ideada l'any 1920 pel matemàtic John von Neumann, s'utilitza per analitzar i resoldre tota mena de conflictes en l'àmbit econòmic, polític i social, solucionar problemes en el món de la biologia, la teoria de l'aprenentatge i la computació, i predir quines podrien ser les millors estratègies per guanyar a jocs de combinatòria com els escacs, les dames i el pòquer.

de fet, la teoria de jocs ja l'insinuen els matemàtics Luca Pacioli, Girolamo Cardano i Niccolò Fontana, alias Tartaglia, durant els segles XV i XVI, quan estudien la probabilitat de guanyar un joc de daus o de cartes, però també s'interessen per les estratègies de joc, incloent-hi la manera òptima de fer trampes i les actituds idònies per despistar el contrincant, uns recursos que es recuperaran durant el segle XX amb motiu de la Guerra Freda. Així que avui amb el nostre convidat posarem a prova aquesta teoria.

0: Xavier Sabata, benvingut a la cinta de Mòbius.
1: Moltes gràcies.
0: Xavier, se'm fa difícil fer un resum de la teva trajectòria perquè em dóna la sensació que no et faré justícia, però sí que és veritat que t'hem pogut gaudir als millors escenaris d'Europa i els Estats Units, sempre acompanyat de directors i formacions de referència, i tenint en compte la teva rellevància internacional, sobretot en el gènere operístic, em resulta molt entranyable que un dels teus últims projectes, que ha sigut aquest disc Invisibili, el qual t'estem sentint ara, i que has enregistrat amb l'orquestra barroca Vespres d'Arnadí, dirigida per Dani Espasa, hagi estat dedicat a donar protagonisme als autors barrocs oblidats.
1: Sí, però això forma part una mica del meu ADN com a intèrpret, eh? Vull dir, vale, que si veiem una mica els meus projectes discogràfics,
0: el primer
1: era una mica una declaració d'intencions, no? Handel's Bad Guys, no?
0: Sí.
1: Era una mica donar llum a aquells personatges que els antagonistes de les òperes, no?
0: Sí, sí.
1: Ja no el protagonista, sinó l'antagonista, no? L'altre es deien els dilatants, no? Músics que pel seu estatus social no necessitaven guanyar diners, però en canvi eren grans músics, però evidentment com que no tenien la necessitat d'ensenyar la seva música en escenaris públics, doncs potser no els hi han fet massa cas, no? O donar pes, per exemple, a Catarsis, no? Que és les escenes on hi ha el clic del personatge que pren alguna cosa o que fa el punt de clímax de tota l'òpera. Per mi, fer projectes discogràfics té a veure amb trobar la teva veu artística, no? I és una mica jo... El que més m'agrada del barroc, i potser per això té a veure amb aquestes coses que no passen per la carretera principal, sinó una mica per les carreteres perifèriques, no? És, per exemple, un dels quadres de Caravaggio. Tu veus aquell raig de llum que il·lumina a un punt molt clar del quadre, però a mi m'interessa el que hi ha al voltant.
0: La foscor
1: que hi ha. Allà és on hi ha la vida, no? I jo m'ho miro així d'una forma molt espontània, eh? No és que si hi hagi una estratègia al darrere, és que em surt molt d'aquesta manera, no?

0: Amb aquest projecte, Invisibly, els compositors són els únics als quals heu volgut donar protagonisme o també heu volgut donar la veu als músics anònims de l'orquestra?
1: Sí, exactament. Aquesta era la meva intenció, no? És un doble homenatge, no? Aquest Invisibly és un homenatge a tots aquests autocompositors que, de gran qualitat musical, però que la història de la música o la musicologia tradicionalista els ha apartat completament del focus. Això per un cantó, i per l'altre cantó també és veritat que l'orquestra com a formació és molt... fa tothom homogeni, no? I en canvi una orquestra barroca normalment està formada per grans solistes, no? I aquesta és la sort que tenim els intèrprets de música antiga, no? Que cada un d'ells són solistes. Llavors me'n vaig adonar, de seguida fent la recerca de tot aquest disc, me'n vaig adonar de que podríem fer aquest doble tribut, no? Aquest doble homenatge, perquè cada àrea té o un instrument protagonista, no? O gairebé tot, diria, un 98% de les peces del disc. I llavors, per això, també una forma d'agrair a tots aquests músics, els quals són grans amics meus i que ja a través dels anys, sobretot amb el Dani i amb la seva orquestra, hem pogut crear un treball molt col·laboratiu, no? I per mi era molt important, això.

0: Un dels personatges més exigents que has interpretat és aquest Juli César de l'òpera homònima de Händel, amb la direcció musical de William Christie i la direcció escènica de Calixto Vieito. Per què és un repte tan gran a nivell vocal?
1: Mira, no és tant a nivell vocal, sinó el que significa. Jo sempre he volgut, he fugit una mica, un cop més parlant també d'aquesta cosa tan personal del meu ADN, he volgut fugir una mica del que molt fàcilment s'ha establert com el repertori, no? Perquè, desgraciadament, la música encara té un component una mica de tradicionalista. Té una cosa molt de... Ens mirem les coses no des de la frescura, des de la novetat de com són, sinó del que ha fet, com ho ha fet el que ho ha fet abans.
0: I de reproduir-ho exactament igual,
1: Exactament. I de crear uns estàndards. I és una cosa que a mi sempre m'ha pesat molt a nivell personal. Jo sempre he volgut escapar també d'aquestes coses. Per tant, jo crec que Juli César no és tant el que... Perquè jo, de la mateixa tipus de categoria de personatges que va ser... Que Händel va escriure per Senesi, no?, que era aquest gran castrat de l'època, n'he fet molts altres per Europa, no?, i altres menys coneguts. I llavors no hi ha aquest pes de la tradició.
0: És un dels motius pels quals també t'agrada fugir del repertori estàndard, perquè així també tens més llibertat interpretativa, no?
1: Absolutament. És una cosa que també me n'he donat amb el temps, eh? No és que sigui una cosa que jo faci també d'una forma... Sí. Potser forma part de l'inseguretat d'un intèrpret, eh? No t'ho negaré. Però ara, que ja estic a punt de fer 50 anys, que ja em comença a relliscar una mica, totes aquestes coses, ja em veig més amb cor de fer més el que a mi em ve de gust fer, no? I llavors... sí, llavors ara començo a acceptar aquest tipus de personatges.

0: Xavier, ara t'estàvem sentint molt en el gènere operístic. Ens podria explicar quina diferència hi ha entre la teva veu de contratenor i la d'un tenor? Quina relació té amb el món dels castrati, també?
1: A veure, ja que estem en aquest programa, podem parlar de coses més tècniques.
0: Sí, sisplau.
1: Resulta que, i això crec que pot sorprendre molta gent, que entre amb un tenor i un contratenor compartim una franja d'ersos a nivell d'altures. L'única cosa que acabaria entre un i l'altre és el mecanisme amb el qual cantem, i per tant el resultat sonor. Però si passéssim per un espectrograma sonor, o per un sonograma, ens diria que cantem a la mateixa freqüència.
0: Vale.
1: Llavors, no tota l'estona, hi ha una part de registre que no. És veritat que nosaltres, contratenors, accedim i depèn, perquè de contratenors n'hi ha que són altos, com jo, contralts, hi ha contratenors que són mezzosopranos i contratenors que són sopranos, no? Per tant, la paraula contratenor hauríem de, a poc, deixar d'utilitzar-la. Hauríem de parlar de contraltistes masculins, mezzosopranistes o sopranistes, no? Els fa més justícia, que no pas perquè la paraula contratenor ve de la nomenclatura medieval, no? De la polifonia medieval, del contratenor, no? I el tenor era com la veu principal, llavors hi havia una que li anava a l'encontre, no? I d'aquí neix una mica també tot el treball polifònic.
0: Sí,
1: però en realitat no ens defineix com a registre vocal.
0: Sí, és més una qualitat de la veu, no? Que produeixes més que les freqüències en si, o no?
1: Exactament, perquè llavors, què passa? Que canviant el mecanisme, la marxa de la nostra laringe, la laringe és un instrument que funciona amb té quatre marxes. Llavors, depenent de quina marxa utilitzem quan cantem, per tant, els homes com les dones, el que passa que potser pel fet de que els homes tenim una laringe que és el doble de gran que la de les dones, quan nosaltres canviem de marxa, és més evident, però una dona fa el mateix, una soprano fa el mateix. Nosaltres, quan parlem, tu i jo, quan estem parlant ara, les nostres cordes vocals estan paral·leles al terra. I d'aquest mecanisme en direm mecanisme 1. Però què passa?
0: Hi ha un zero que ja no...
1: Hi ha un zero que no ens interessa mai. Sí que ens interessa, però té a veure més amb un efecte sonor, que per exemple, hi ha tradicions més de música més folk que s'utilitzen. També en la música moderna o contemporània se'n diu el vocal fry, que és...
0: Vale.
1: Bàsicament és una cosa així. Vale. Molt feta, molt a lo bruto, però això es pot desenvolupar molt. Però què passa? Que quan nosaltres volem accedir a freqüències més grans, les cordes vocals s'han d'estirar més, sí, no? Llavors s'inclinen, i a l'inclinar hi ha una inclinació laríngica, i això canviem de marxa, canviem el mecanisme 2.
0: Vale.
1: Però això tant ho fem els homes com les dones. El que passa que per les dones, culturalment i tradicionalment, hem acceptat que això era la manera correcta de cantar, en canvi amb els homes no. Ara, llavors hi ha els tossuts, els tenors, els barítons i els baixos, que el que volen és mantenir paral·leles les cordes vocals per anar pujant a l'agut, i per això no canvien de registre.
0: Vale.
1: M'explico?
0: Sí, ells sempre estan amb la marxa 1, en canvi tu canvies a la marxa 2, que és com la del falset.
1: Exactament. Perquè falset com és també una nomenclatura amb un judici, amb un prejudici, que pel que ve de fals.
0: Sí.
1: Però això no en té
0: això
1: res
0: no
1: de fals, no? També ho fa una dona, per tant, també podríem parlar del falset de la dona, i no en parlem pas.
0: Vale. O sigui que les dones...
1: Fem el mateix.
0: Cantes igual que una soprano, per
1: exactament.
0: Exemple. Fa servir la mateixa tècnica que una soprano.
1: Exactament. O que una contralt.
0: Que bo.
1: És exactament el mateix.
0: I llavors, has dit que hi havia quatre marxes, la marxa 3?
1: La marxa 3 és el xiulet, que en diuen,
0: sí,
1: és quan les cordes tenen el màxim de tensió, que el que s'escapa és com... que és com un xiulet, que també es pot fer servir, per exemple, es poden, fins i tot, sopranos molt lleugeres que tenen un accés a aquest mecanisme 3 molt fàcil, el poden utilitzar per treballar segons quins sobreaguts. Després, tot això, aquestes marxes, es poden filtrar per qüestions d'harmòniques.
0: Vale.
1: O sigui, segons quins ressonadors estem treballant i potenciem,
0: sí,
1: podem, fins i tot, enganyar l'oïda. I amb una marxa, perquè els tenors cantant amb les cordes vocals paral·leles poden treballar el registre de cap, que se'n diu.
0: Sí.
1: Però això té a veure amb un treball sobre els harmònics.
0: Va.
1: Però la marxa continua sent la mateixa.
0: Serà la mateixa. Sí, o sigui...
1: De la mateixa manera que jo, per exemple, puc cantar amb veu de pit o puc treballar la veu de pit, o sigui, la marxa 1, però donar-li molts harmònics de cap perquè jo pugui entrar després en el registre 2 o falset. més fàcilment.
0: Sí, hi ha dues maneres que tens de modificar el so. A partir de la producció en si mateixa, les cordes vocals,
1: bravo,
0: i després amb el ressonador.
1: Bravo.
0: I llavors amb els...
1: Els castrats.
0: Els castrati, sí.
1: Els castrats i els contratenors van conviure en l'època barroca, sense cap mena de problema, perquè hem de pensar que els castrats operístics venen de l'Església, i tota aquesta moguda dels castrats neix simplement per la prohibició de les dones de cantar a l'Església. Llavors, a mesura que la polifonia anava evolucionant, es necessitaven més veus agudes. Primer ho feien nens, i llavors hi havia cantants adults que d'una forma natural desenvolupaven el registre de falset i cantaven com altistes, però eren contratenors, el que coneixem modernament com a contratenors. Però què va passar? Que per una casualitat d'aquestes, quan van començar els castrats, van començar a aparèixer dins el món de l'Església, van veure les possibilitats tècniques que tenia un cos adult amb una laringe de nen.
0: Vale.
1: I llavors això van veure que tenia unes possibilitats tècniques que agradaven molt al públic, i això els compositors els van començar a escriure música i van fer un salt a l'òpera, no? I de formes molt diferents, tot Itàlia i a tot Europa, no era tot arreu igual, vull dir, no... Però nosaltres, evidentment, coneixem els castrats gràcies a l'èxit que van tenir a les òperes de Londres i, bàsicament, a les òperes de Händel, no?

0: Xavier, si hi ha un compositor que destaca especialment a la teva trajectòria, aquest és Handel. Per què?
1: És inevitable. De Handel un no se'n pot escapar, gràcies a Déu, eh? Perquè, evidentment, jo també estimo a molts altres compositors, eh? Però, evidentment, aquest senyor és, quan utilitzem aquesta paraula tan buida com geni, no? que la diem molt sovint i no sabem massa...
0: Massa sovint, sense motiu.
1: Exactament, sí. No? Però sí que podríem desgranar de Handel, que era una persona que tenia una capacitat gairebé com de visionari, no? D'escoltar molt el seu temps i de tenir una visió molt personal sobre això, també molt empresarial, i per tant era una persona molt, en aquest sentit, no? que estava com molt, era molt porosa a tot el que vivia en aquell moment i poder-ho canalitzar pel seu treball, que ara en direm artístic, però jo no crec que en aquell moment...
0: Era més un ofici,
1: exactament, sí. No? I un ofici molt funcional, però per mi el que em continua corprenent d'aquest compositor és la capacitat que té d'humanitzar. I en un moment on la psicologia no existeix, que pugui desgranar, que pugui destilar tanta psicologia en els seus personatges i crear personatges tan contradictoris, tan humans, que es poden interpretar d'una forma molt estandarditzada si no vols fer la feina, però que si vols fer la feina de remengar-te i entrar a fons, entenent els seus recitatius, entenent els textos, les coloratures per on van, de seguida entens el personatge aquí al darrere, la psicologia, no? L'esquema mental, les línies de pensament, no? Però...
0: Ja t'ho haurà d'entrar en tot aquest món.
1: Jo necessito fer-ho, jo no ho sé fer d'una altra manera. Jo sóc, si em considero intèrpret només, o sigui, allò, executant, a mi em mates, no? Jo necessito encarnar allò, necessito submergir-m'hi.

0: Abans hem parlat del personatge de Juli César, però un altre rol titular que has interpretat a Händel és el del Tamerlano. Mm-hmm. Anant en aquesta vessant psicològica que comentaves, què destacaries d'aquest personatge?
1: Tamerlano és el que diríem ara gairebé un psicòpata social, no? Vull dir...
0: Però llavors que... jo no preguntaré què et fascina d'ell.
1: No, em fascina a mi, evidentment, és curiós perquè aquesta àrea pertany al disc aquest, al meu primer disc, no? Que era
0: que
1: Bad Guys, no?
0: I
1: a mi el que em fascinava d'aquests personatges era la idea de que ningú és tan bon i ningú és tan dolent, no?
0: Yeah.
1: I llavors, a mi quan em presenten la vida, les coses, l'art, d'una forma molt maniqueïsta, m'avorreix soberanament, no? I llavors, de Tamerlano, el que m'interessava un cop més era desgranar aquesta mena de...
0: Els matisos.
1: Sí, aquesta mena d'incapacitat emocional que porta una persona a prendre les opcions, les pitjors opcions possibles a la vida, no? I això, a mi, és que a mi em fascina això de la vida. O sigui, no, em fascina... perquè ho vull entendre, eh? No perquè m'agradi, vull dir, però per això el judici, i sobretot a partir de priorismes, no m'interessa gens ni
0: mica. Sí, tu t'interessa més entendre la complexitat humana,
1: sí,
0: oi que sí?
1: Sí, absolutament.

0: Al llarg dels anys ha sigut reconegut amb diversos premis, com ara el Premi Òpera Actual 2013 i el Premi Tendències del Mundo 2014, i també ha sigut nominat com a millor artista masculí del 2019 pels International Opera Awards. Però concretament, en el terreny de Handel, el prestigiós The Guardian va destacar el teu disc Bad Guys, que esmentaves, i no m'estranya, tal com parles dels personatges, com un dels discos de recital més intel·ligents i sorprenents dels darrers anys. Parla'm una mica més d'aquest disc, perquè va ser el teu disc de debut.
1: Sí, sí, hi ha un abans i un després d'aquest disc, i per mi és una mica va ser una mica una declaració d'intencions, no? I un cop més, la meva voluntat era de mirar i també de veure aquest món, el món de la discogràfica, o el de la música, o el de l'òpera, des d'una perspectiva una miqueta més artística, no? Perquè moltes vegades els cantants se'ns jutja d'executors, no? I són peces intercanviables, i una persona està malalta una nit i en porten una altra, i canta, i tot és part... I a mi això em costa molt d'acceptar. I sempre m'he reivindicat molt com a creador, com a peça fonamental. Vull dir, és molt diferent si jo estic allà fent una cosa que ho faci un altre col·lega meu, que tindrà una altra idiosincràsia, una altra forma de fer, no? I sempre he volgut que es jugui amb mi des d'aquesta vessant d'artística, no? Llavors, per tant, jo veig els discos de la mateixa manera. I em va venir aquesta idea al Festival de Halle, que és el Festival Handel, em va convidar a fer un recital, no? I vaig pensar, ostres, ara he de fer un recital, un altre recital d'àries d'òpera, una darrere l'altra de Handel. Vaig pensar, quin avorriment. Yeah. Però no quin avorriment, sinó és com les trio, per què les trio, què vull explicar amb tot això,
0: no? El fil conductor ja, no?
1: Exactament. Però ja no només és una qüestió narrativa, diguem-ne, superficial, sinó és una mica, què vull explicar? Jo volia explicar moltes coses amb una, no? De dir, tots els personatges són vàlids, no n'hi ha uns, els antagonistes no són pitjors que els protagonistes, no només els protagonistes tenen històries que explicar, també en tenen els antagonistes, no totes les àries dels antagonistes són àries que estan enfadats, també hi ha àries d'amor, també estimen, també...

0: s'equivoquen, també dubten, també tenen moments que encerten, no? Llavors...
1: Sí que has buscat fer també un homenatge als personatges oblidats de les òperes, sí. No? Sí. Els antagonistes.
0: Sí, m'estic veient que m'estic erigint una mica com el cantant de les causes perdudes, una mica, no? Perquè jo tinc molts col·legues que ells no ho voldrien fer mai de la vida.
1: No, no dona tant de prestigi.
0: Exactament, sí. És una cosa que... O fer fins i tot personatges femenins, o personatges que... I en canvi jo penso, per què perdre tota aquesta part de l'espectre de la nostra feina, no? On tu pots créixer i on tu pots aprendre tant de tu mateix? És al·lucinant. Si tu et connectes, si tu et sintonitzes amb la feina que fas i te la mires d'aquesta forma, la possibilitat d'autoaprenentatge és espectacular.

0: T'estem sentint en el rol de Goffredo, de l'òpera Rinaldo, perquè Händel no només ha sigut una constant en la teva carrera com a contratenor, ho poso ara entre cometes perquè em fa vergonya dir-ho després del que ens has explicat, sinó que també va ser amb aquesta òpera que vas debutar com a director. Quina mirada pots aportar una vegada has estat a les dues bandes de l'escenari, diguéssim?
1: D'entrada, jo exigeixo als cantants amb els que hi he treballat un nivell d'implicació artística molt gran. Jo confio molt en ells i en la seva percepció sobre el personatge de fer un treball de cocreació, no? Després jo em responsabilitzo del look, de tot allò, de la dinàmica, de la fluidesa de l'espectacle. Però aquella part tan de l'ADN un cop més, no? del cantant, jo necessito cantants que es vulguin implicar molt en això, que no només vulguin venir a cantar bonic. Si tens la sort, a més, de trobar col·legues que estan tan receptius com tu vols ser, el treball és espectacular, perquè això creix, i això ho he après de grans figures, eh? Vull dir, jo treballant amb una persona com la Joyce Di Donato, no? Cantant amb ella, ella és de la gent que més m'ha donat espai. I allò era en concert, però tu veies que ella volia que tu estiguessis molt bé fent el que fas, perquè això també l'ajuda amb ella, no? I en canvi hi ha gent que no fa això, eh? Hi ha gent
0: que fa el contrari,
1: perquè...
0: Per brillar ells més, no?
1: Exactament, no? Però això jo ho veig molt quan veig espectacles i veig que algú intenta mantenir només el seu espai, no? I en canvi no en dona als altres. Llavors, per quin sentit té fer aquesta feina? El meu treball neix del món del teatre, bàsicament, no?
2: Quiero saber quién es Marie, aunque la oscuridad se apodere de mí por el camino, aunque me quede ciega al seguir su rastro. Quiero saber quién es Marie, tanto como me gustaría saber quién soy.
3: Marie, puedes salvarme, excepto tú.
0: Aquest era un fragment de l'òpera Maria escrita per Germán Alonso amb llibret de Lola Blasco i potser és un dels papers, ara que parlàvem del teatre, a nivell actoral i també interpretatiu més exigents, perquè el compositor ja va anar a buscar, a explotar al màxim el teu registre, que si no tinc mal entès són d'unes 3 octaves i mitja aproximadament.
1: Sí.
0: Quin és el rerefons d'aquesta òpera?
1: És un dels projectes més... desgraciadament va passar l'època del Covid i va passar una mica... I a mi m'agradaria que tingués molta més vida, perquè és un espectacle realment on anava totes les meves fílies i fòbies i van anar a parar, no? Que era el món del teatre, evidentment, a partir d'un llibret, a partir d'una història que és Wojciech, que després es va transformar en Marie, perquè era una visió de Lola Blasco molt intel·ligent, terriblement intel·ligent i poètica i brutal i dura i...
0: De la violència de gènere, no?
1: De la violència de gènere, evidentment. Era una mena d'estudi sobre la mort de Marie des de 3 visions possibles i contextualitzar-ho molt a través de la vida de Marie, no? I jo tenir la possibilitat de crear aquest monstre, que és Wojciech. Però, una vegada més, jo no el vaig voler mai jutjar. Jo sempre vaig intentar trobar quins eren els mecanismes que li impossibilitaven entendre aquella dona i per al qual les seves incapacitats acabaven cometent un assassinat, no? I per mi és un dels projectes que també després a nivell vocal, pel fet de que el Germán escrivís per una extensió tan gran, utilitzant tot tipus de tècniques extended techniques, que en diuen en anglès, no? És també va ser molt estimulant i molt, molt plaent.

0: Bé, Xavier, tu tens una trajectòria molt destacada en el món de l'òpera. M'encantaria seguir parlant al respecte perquè és fascinant escoltar-te, però també et trobes molt còmode amb el lit, tal com podem comprovar amb aquesta peça de Schubert. Quins elements pots explorar en el món del lit que potser amb l'òpera no pots o no et permet?
1: Intuïtivament ara et diré que per mi és com si fos una mena de... Saps, per un pintor que ha de fer un quadre molt gran, doncs és com una mica un estudi.
0: Com un esbós, no?
1: Som un esbós, un esbós d'una cosa que després... No perquè... I té el mateix valor, eh? Vull dir, el treball... Llavors, el treballar al lit són gairebé... Són microescenes, microescenes de 2 minuts, d'un minut, de 3 minuts, no? On hi ha un treball... On et permet, a més, un treball de colorejar les paraules que a mi em fascina, no? I això ho pots fer perquè, diguem-ne, la dimensió, l'espai, és molt acotat. Mm-hmm. I d'aquesta manera jo em vaig enamorar del lit quan estudiava a l'ESMUC, gràcies al Francisco Poyato i a l'Assumpta Mateu, no? I ells em van enviar a Cal Roer a estudiar amb els seus professors, i perquè jo volia, si ho feia...
0: Volies fer bé.
1: Volia fer bé.
2: Volia fer bé.

0: Doncs després de sentir-te en diferents registres, anem a veure si també et trobes a gust amb la teoria de jocs.
1: La cinta de Möbius. A Catalunya Música.
0: Avui a la cinta de Möbius m'acompanya Xavier Sabata, un contratenor i actor de referència de casa nostra que ha meravellat directors tan emblemàtics com Fabio Biondi, René Jacobs, Jordi Savall, Alan Curtis, Iorgui Petru, Ricardo Minassi i molts d'altres. I l'hem convidat al programa per explicar-vos en què consisteix la teoria de jocs, una branca de les matemàtiques especialitzada a generar models per estudiar la presa de decisions i les interaccions entre els individus que prenen tals decisions. En aquest cas, els jocs són estructures formalitzades d'incentius i la teoria de joc se centra en l'equilibri entre tots els jugadors que tracten d'obtenir beneficis, tenint en compte que les decisions de cada jugador afecten els altres. Per tant, la teoria de joc s'encarrega de dissenyar estratègies que maximitzin les possibilitats de guanyar i fomentar el pensament estratègic en jocs denominats no cooperatius. I a mi, Xavier, tot aquest món em recorda una mica les inèrcies que es plantegen en els personatges operístics, en el qual sempre hi ha un guanyador, algú que guanya i algú que perd. Tenint en compte la teva llarga experiència en el món de l'òpera, creus que s'hi donen aquest tipus de jocs d'estratègia o no?
2: Sí, absolutament, perquè evidentment, a veure, ara no em podia sentir més fora de la meva zona de confort ara mateix, quan començàvem a parlar de matemàtiques, eh? Però, tot i que el meu germà és matemàtic, però es veu que jo no vaig, no, a mi no em va passar res.
0: Anaves per una altra banda.
2: Jo anava per una altra banda. Jo gairebé et diria que no deixa de ser un reflex del que són les relacions humanes, no? Mm-hmm. Vull dir, perquè realment la psicologia, d'una forma més conscient o més inconscient, hi entra en totes aquestes estratègies, no? O sigui, llavors la interacció humana forma part d'una forma més torpe o menys torpe, les estratègies, els jocs, forma part de la forma d'interaccionar entre nosaltres, no? Per tant, les òperes també, evidentment.
0: Hi ha alguna òpera que destacaries particularment per aquest joc d'estratègies entre els personatges o no?
2: Evidentment, vull dir, el teatre està basat en això, sí. Vull dir, i fins i tot quan jo recordo quan jo estudiava teatre, molts dels exercicis que tu fas per treballar tècniques d'interpretació estan basades en estratègies, no? Tu vols una cosa i et tens un objectiu, l'altre no te la vol donar, llavors tu has de trobar, i això es practica, això és una cosa que es practica i que té a veure amb el... Hi ha tota una sèrie de tècniques amb les quals tu pots persuadir a l'altre per poder aconseguir el que tu vols, no? I per tant, vull dir, moltíssimes òperes, no? Ara estic pensant, Agripina de Händel és una òpera on el personatge d'Agripina és una gran estratega, una gran manipuladora per aconseguir un objectiu, que és que el seu fill acabi governant, no? Perquè ella no pot governar més, no? Mm. Llavors, tota l'òpera va d'això i moltes més.
0: I el mateix plantejament de protagonista i antagonista ja juga amb això, oi?
2: Evidentment. El que passa que això és no deixa de ser una anàlisi, no? Vull dir, uh-huh. Ells no se senten protagonistes. Clar. I antagonistes. Tothom se sent protagonista de la seva història, sí. No? És l'anàlisi que fa que un sigui protagonista i l'altre antagonista.
0: És la manera que tenim de modelitzar-ho, també,
2: exactament,
0: una mica.
2: Sí.
0: Fora de l'àmbit de l'òpera, tenim dos casos molt particulars del compositor Yannis Xenakis, que va implementar la teoria de jocs a la música amb les obres Duel i Estratègic, que va escriure a finals dels anys 50 i principis dels 60, i de fet ell es va basar en un tipus de joc, de la teoria de jocs, que és joc de suma zero, que vol dir que els guanys del guanyador s'equilibren exactament amb les pèrdues dels altres jugadors, o sigui que hi ha un balanç net en aquest sentit. Aleshores, ell el que va fer bàsicament va ser dissenyar sis textures diferents, que eren tres per a les cordes, que consisteixen en pizzicatos, efectes amb l'arc, harmònics i glissando, dues textures més en percussió i vents, i la sisena textura, que és el silenci, i a partir d'aquí fa un llistat de totes les combinacions possibles i aleshores cada director té una matriu amb nombres i es tracta de que dirigeixin cada orquestra, per això es diu duel, la peça, que dirigeixen cada orquestra d'esquenes i llavors en funció de l'input auditiu que reben de l'altra orquestra decideixen quina estratègia seguir per tal de guanyar l'orquestra rival.

0: En canvi, amb la peça Strategy, que de fet és la que sentíem ara, Xenakis fa com un plantejament molt més elaborat, és a dir, parteix d'aquestes 6 textures estocàstiques i llavors desenvolupa 19 tàctiques diferents que ha de seguir cada director d'orquestra. De fet, Xavier, t'he donat un parell de fulls respecte a aquesta obra. Ens podries descriure què hi ha en cada un?
1: A veure, el primer full diu tàctiques bàsiques, sí, no? I hi ha una llista de 6 categories, sí, que la primera són instruments de vent, la segona són instruments de percussió, la tercera són cops amb la mà a la caixa de ressonància dels instruments de corda, sí, o sigui, per tant, seria una utilització percutiva. Uh-huh. A la quarta és efectes de pizzicato en els instruments de cordes, glissandi és el cinquè, i després els 6è harmònics continus, també fets amb els instruments de corda. I després hi ha una altra taula on hi ha tàctiques compostes, no?
0: Sí.
1: Que són barreges de les coses que hem vist anteriorment. Per exemple, podria ser la barreja d'instruments de vent amb instruments de percussió, no? Una, o podria ser la 1 i la 3, que són instruments de vent, amb cops amb la mà fets a la caixa de ressonància dels instruments de corda. I així hi ha 11 combinacions possibles.
0: Uh-huh. I llavors, totes aquestes combinacions, de fet, Xenakis les puntua en una matriu. Aquesta matriu que tens davant és la que té cada director. Si tinguessis això davant, què faries? Perquè és una mica confús, oi que
1: sí? Jo demanaria perdó i me n'aniria, perquè
0: sí?
1: No sabria què fer-ne.
0: No entraries.
1: A veure, és que a mi ara mateix, a mi m'agradaria parlar amb ell perquè m'ho expliqués una mica millor, no?
0: Sí.
1: O sigui, perquè la teoria això que has explicat tu, no? De la puntuació i del balanç, uh-huh, perquè aquí explica, hi ha una matriu,
0: sí,
1: on puntua les combinacions de cada una d'aquestes categories que t'he dit,
0: sí,
1: i entre les dues orquestres,
0: sí,
1: i llavors les puntua.
0: Sí.
1: Però la meva pregunta és, a temps real, com es valora això?
0: Clar, l'objectiu teòric és que si tu tries una combinació que té una puntuació de 30 i,
1: sí,
0: l'altre director una de menys 50, teòricament tu l'estàs guanyant. I això, ell té l'objectiu que a nivell acústic, a nivell de so resultant, es pugui percebre. Ara, aquesta és una altra història, vull dir, és un plantejament teòric i després, a nivell creatiu, doncs, suscita aquest tipus de caos que hem sentit ara, però no necessàriament serà el resultat que ell volia. Vull dir, ell també juga amb la teoria de jocs com a eina creativa,
1: clar,
0: però deixant oberta la possibilitat de que el resultat serà el que serà, no?
1: Clar, clar, clar.
0: Sí, sí.
1: Em sembla molt interessant.
0: En qualsevol cas, Xavier, tu avui has vingut a passar-t'ho bé el programa. Aquest era un exemple teòric de Xenakis, però a mi m'agradaria introduir-te alguns dels problemes més coneguts de la teoria de jocs. I començarem per un, que és el dilema del viatger.
1: Sí.
0: Tu, com a cantant d'òpera internacional que ets, quins dilemes et planteges o et trobes quan has de viatjar?
1: Dilema?
0: Sí. Pot ser el més quotidià que vulguis.
1: No, és que són tots molt quotidians, evidentment. No. Però el que passa que amb el temps porto molts anys viatjant, molt, i m'he trobat de tot.
0: Yeah.
1: I a mi el que m'ha passat ara és que hi ha molt poques coses que em pertorbin. Saps què vull dir? Bé. Que els dilemes també ho he relativitzat molt, perquè penso, bueno, pues si no arribo avui a la nit, arribaré demà.

0: El dilema del viatger el va plantejar per primera vegada l'economista hindú Kaushik Basu l'any 1994, però fent honor a la teva presència avui al programa l'adaptarem una mica al món de l'òpera.
1: Vale?
0: Tal com te'l plantejaré, no és exactament com és l'original, però crec que serà més divertit. Imagina't que hi ha dos cantants d'òpera, el cantant titular i el suplent, que viatgen junts, sí, al mateix vol, interpreten el mateix personatge, per tant, a la seva maleta facturen el seu vestuari fet a mida del personatge que interpreten, i resulta que hi ha un problema amb la companyia aèria, els hi perd les maletes i en compensació els ofereix una indemnització. Clar, aquesta companyia de vols hi entén, tot i que se'ls hi perd les maletes no gaire, però de si el que no entén és quin valor té aquell vestuari que porten facturat a la maleta, i aleshores els hi ofereixen que ells mateixos, independentment, sense comunicar-se entre si, diguin quin és el valor d'aquest vestuari, que és exactament el mateix que tenien facturat, i aquest valor ha de ser el nombre que ells diguin entre 2 i 100 euros.
1: Sí.
0: Però els hi posen dues condicions. Si els dos cantants, independentment, coincideixen amb el mateix valor,
1: sí,
0: els ingressaran exactament el valor que ells reclamin, però si només un dels dos ja dona un valor més alt que l'altre, aleshores el que hagi ofert el valor més baix el bonificaran amb 2 euros per honestedat, perquè la companyia donarà per fet que aquell és el que està sent realista, diguéssim, i l'altre, com que es pensaran que els està prenent el pèl, el penalitzaran amb una multa de 2 euros. Aleshores, si tu fossis un d'aquests dos cantants, quin valor creus que hauries de reclamar, tenint en compte que no podràs comunicar amb l'altre cantant i que hi ha aquestes penalitzacions en joc?
1: Però he de dir un número 1.
0: El que tu vulguis.
1: Jo puntuaria alt.
0: Tu puntuaries alt?
1: Sí.
0: Com per exemple?
1: No, jo diria, vull dir que... clar, sent realísticament, segurament el vestuari costaria més de 100 euros.
0: Sí, això segur. Passa que és un cas hipotètic.
1: Vull dir que si llavors jo tiraria alt, jo li donaria un valor de 90 com a mínim.
0: 90 com a mínim?
1: Sí, encara que després em penalitzessin.
0: Vale.
1: Sense saber.
0: Segons un dels principis fonamentals de la teoria de jocs, que és l'equilibri de Nash, el qual postula que cada jugador tria una decisió sabent i sent conscient de l'estratègia dels altres jugadors,
1: sí,
0: el valor òptim serien 2 euros.
1: Ai! De veritat?
0: Sí.
1: Però... com és això?
0: Vols que t'ho expliqui?
1: Sí, clar. Sí?

0: Vale, anem per passos, Xavier. Tu molt bé ja indicaves que realment l'ideal és apuntar un valor alt, perquè el cost del vestuari, tu saps molt bé que és car, oi que sí?
1: Sí, però no només pel que costa, sinó també...
0: Per intel·ligència, bàsica.
1: Pel que és, vull dir, pel que significa.
0: Ja, ni que sigui pel mal tràngol que t'han fet passar perquè t'han perdut la maleta. Estic totalment d'acord amb tu. Aleshores, suposem que els dos cantants idealment haurien de reclamar 100 euros, els dos, oi que sí?
1: Sí.
0: Vale. Però es pot donar el cas que, com que hi ha aquest sistema de bonificacions, n'hi hagi un que sigui més espavilat que l'altre i digui, si jo en reclamo 99 i l'altre 100, a l'altre el penalitzaran. Si hi ha aquesta rivalitat que comentaves a l'escenari, hi haurà un que el reclamar només 99 el bonificaran i en cobrarà 101, i l'altre, per haver demanat 100, n'acabarà cobrant 98. Per tant, ja veus que hi ha una divergència amb aquest sistema de penalitzacions.
1: Sí.
0: Però també pot ser que un dels dos cantants s'avanci i digui, ostres, com que l'altre sé que em té mania i reclamarà menys diners per cobrar la bonificació, jo ja m'asseguro i coincideixen els dos a 99, oi que sí?
1: Sí.
0: Però tu abans ja has esmentat que la psicologia humana és molt complexa, ja has dit que els antagonistes no són personatges tan dolents, sinó que sempre hi ha matisos. Per tant, pot ser que constantment els dos estiguin fent aquest joc de reflexió, coincideixen a 99, llavors un decideix, ostres, si jo demano 98 i l'altre demana 99, llavors ja em bonificaran i cobraré 100 i l'altre penalitzaran amb menys. Què està passant amb aquest raonament? Què creus? Cap on creus que anem?
1: Anem cada vegada cap avall.
0: Cap avall. Llavors jo abans t'he esmentat que l'equilibri de Nash postulava que la solució òptima eren 2 euros.
1: Clar, però...
0: Perquè constantment estem fent aquest plantejament inductiu retrògrad en el qual cada vegada cada cantant s'està anticipant a la decisió que prendrà l'altre, que és una de les propietats de la teoria de jocs. Per tant, ells mateixos ja s'estan perjudicant. Aquest és un el que es coneix com un joc de suma diferent de zero, perquè els cantants no pensen tant en el bé comú, sinó més aviat en el seu benefici personal.
1: Sí, sí.
0: I demostra una paradoxa que es diu la paradoxa de la racionalitat i que tu, de fet, ja has indicat, i és que a vegades ser molt racional no et beneficia, sinó que moltes vegades és molt millor ser ingenu i prendre la decisió que has dit de pues, demano 90 euros i ja està. Oi que sí?
1: Sí, sí.
0: Què t'ha semblat aquest dilema del viatge?
1: No, molt
0: no interessant. No t'has trobat, no?
1: No, molt interessant.
0: Afortunadament.
1: No, el que passa és que aquí és per... Clar, aquí hi ha també una part de concurs entre els dos.
0: Exactament.
1: Que si tu no la tens en compte, tanta fa, diguem-ne, sí, no? Sí. Que tu et penalitzin, vull dir que sí. Clar. No, és molt interessant, és molt interessant. És molt interessant.
0: Perquè té en compte, no és, com tu ja has comentat durant la primera part del programa, no és només executar una acció, sinó que és tenir en compte la psicologia dels personatges que
1: totalment,
0: hi interactuen.
1: Totalment.

0: Bé, al final tot ha acabat bé amb els dos cantants d'òpera, s'han reconciliat, cadascú ha tingut la seva compensació econòmica i resulta que volen celebrar l'èxit de la funció perquè ha anat tot molt bé, se'n van a sopar i aquí ve un altre problema de teoria de jocs que és el dilema del comensal. Llavors, que aquest consisteix en decidir quina és la millor manera de pagar el sopar. Llavors, independentment d'això, Xavier, si tu vas a sopar amb els amics o amb la companyia d'òpera, etc., què prefereixes? Que cadascú es pagui el seu? Que el compte total es divideixi en parts iguals entre tots els comensals o que et convidin?
1: Home...
0: Home, quina pregunta.
1: No, jo t'he de dir que normalment, sí, depenent de amb qui vaig a menjar, convido jo.
0: Vale. Ah, mira. Ostres, això no tenia... Què pot ser?
1: Jo el que faig, jo.
0: Desenvoluparíem una nova part de...
1: No,
0: de
1: bueno, jo
0: jocs,
1: soc conscient també de les possibilitats de cadascú. Llavors, també... Bueno, no se sap mai, però quan, si tu et guanyes bé la vida, doncs jo crec que de la mateixa manera que si algú se la guanya... vull dir que jo, a mi, personalment, jo faig això. I si no és aquesta, jo prefereixo que es divideixi i entre tots.
0: Vale. Doncs mira, aquest joc que plantejaré ara... De
1: home,
0: fer...
1: que em convidin també em sembla molt bé.
0: Ah, vale,
1: no, no, no, no, no, que em vale, convidin, vale. Escolta'm.
0: No, m'ho pago jo si
1: no,
0: convidaré.
1: No, en absolut.
0: En aquest plantejament ja no és un joc de suma zero ni és un joc de suma diferent de zero, sinó que ja directament els comensals es sabotegen entre si i a si mateixos sense saber-ho. I és que la situació és que van al restaurant i hi ha dues opcions. Hi ha un plat molt sofisticat i car que dius, ostres, si me l'he de pagar jo, potser no, però si ho repartim entre tots, potser no tota la diferència. I hi ha un plat més econòmic que dius, bueno, doncs potser aquesta és l'opció que jo em pagaria. Aleshores, tu què faries si et trobes en aquesta situació? Agafaries el plat car o agafaries el plat econòmic?
1: Jo sempre agafo el que em ve de gust menjar.
0: Sí, no?
1: Sigui car o sigui barato. Vull dir, no faig distància. No faig... Amb això sí, jo personalment faig això. I no penso mai... No, jo no penso en dir, ai, agafaré un de més car i llavors si ho dividim a mi em sortirà més a compte. Uh-huh. Jo això no ho penso.
0: Què creus que passaria si tots...
1: Però penso que hi deu haver gent que ho pensa, eh? Sí. No dic que no. Vull dir, perquè som tots molt diferents.
0: Exacte. Què creus que passaria si tots decidissin optar pel plat car?
1: Doncs que la suma total seria més cara.

0: De fet, l'any 2004 hi va haver tres investigadors nord-americans, que són l'Urik Nisi, l'Eran Harubi i el Hadas Yaffe, que es van decidir portar-ho a la pràctica, fer un experiment real amb persones per veure què passava. Aleshores van fer tres grups, tres taules de comensals. A la primera taula tots sabien que cadascú es pagaria el seu, demanessin el que demanessin. A la segona taula, que el compte total es dividiria en parts iguals. I a la tercera tots anaven de gratis, o sigui, tots estaven convidats. Aleshores, què creus que va passar amb la primera taula de totes? Si et dic un valor també de nou entre 2 i 100 euros, o entre 2 i 100 dòlars en aquest cas, quan creus que va sortir la factura de cadascú?
1: Has dit, la primera era...
0: Que cadascú es pagava el seu.
1: Ah, i jo crec que és la més baixa de totes.
0: La més baixa de totes. Digue'm una xifra.
1: Quanta generen?
0: Això és independent, perquè cadascú es paga el seu.
1: Ah, però cadascú... O sigui,
0: cadascú pagava el que havia demanat.
1: Entre 0 i...
0: Entre 2 dòlars i 100, sí? Perquè no crec que vagin a un restaurant per 0 dòlars.
1: 32 dòlars.
0: Sí? Mira, 32 euros. En dòlars va ser 37,3 dòlars.
1: Toma ja!
0: Ostres, fantàstic, Xavier. Molt bé. Aleshores, a la segona taula, cadascú... O sigui, diguéssim que cadascú demanava el que volia
1: i es dividia.
0: Era
1: menys que això.
0: El resultat per comensal?
1: Sí. Era menys de...
0: Menys de 32 euros.
1: No, més, poder. Espera. Va, 43.
0: 43. Bueno, van ser 50,9 dòlars. O sigui, va incrementar una miqueta, precisament per aquest pensament de, bueno, ho repartim entre tots, puc demanar alguna coseta més.
1: O sigui, que el tòpic és real, eh?
0: El tòpic és real i està demostrat científicament.
1: I que anaven convidats i ara en 70.
0: Pues mira, 82,3.
1: Mira.
0: I això el que ens demostra la teoria de jocs, que de fet analitza aquest tipus de situacions, però moltes d'altres, com hem vist amb la introducció del programa, és que quan el risc és compartit però el benefici és individual, les persones s'atreveixen molt més a prendre riscos.
1: Total.
0: Què et sembla, aquest món de la teoria de jocs?
1: És molt interessant. Sí? Sí, sí, sí.
0: Doncs a veure quina música ens has triat relacionada amb aquesta temàtica.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mobius m'ha acompanyat el contratenor i actor Xavier Sabata per intercanviar impressions sobre la teoria de jocs. I quina música associes tu amb la teoria de jocs, Xavier?
1: Clar, jo el que us he portat és un joc més formal, però també és un joc on també té a veure que on el context canvia completament el significat de la música, no? I també la formació. Llavors us he portat un disc que és bastant antic del segell Winter and Winter, on l'ensemble Hurricane versiona pels cafès de Venècia els grans obertures i grans moments de les òperes de Wagner, no? I el que m'interessa és com revaloritza, com se li dona un valor completament diferent a la música, com aquest joc de simplement donar-li a la transcendència que tenia aquesta música quan es feia a l'escenari, quan segurament es feia a Bayreuth, al teatre de Wagner, la transcendència, perquè jo ho he vist, jo he estat allà, he vist òperes allà i sé que és com anar a una església, vull dir, hi ha un concepte gairebé espiritual en aquell teatre, no? Com això es transforma simplement per agafant un acordeó, un piano, un violí, un violoncel, un clarinet, doncs per un quintet així, reorquestrar-ho tot, i aquesta música de cop entra en un altre espai, en una altra dimensió, i és gairebé, esdevé com, no vull dir-ho, no? Música d'ascensor, no? Però en canvi d'una gran qualitat, no? Però no, simplement és com... també demostrar una mica, no demostrar, però que aquest concepte de gaire vegada de música absoluta no existeix, que per mi, no? Quasi que tot és un joc d'estratègies que tenen a veure amb la lectura també dels contextos on es fa la música.
0: Totalment. Doncs ens acomiadem avui amb aquesta reinterpretació de la teoria de jocs amb la música de Wagner. Xavier Sabata, moltíssimes gràcies per venir avui al programa. Espero que amb el que t'he explicat potser prenguis millors decisions estratègiques en un futur, o no, ja ho veurem, perquè ja hem demostrat que a vegades la ingenuïtat és millor.
1: Exactament. No,
0: sí?
1: Gràcies a vosaltres, m'ha passat molt bé.
0: Me n'alegro moltíssim. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. Us hem acompanyat Pau Blasi, el control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, el guió i la locució. Fins aviat.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a un lloc preciós, fins a la canònica de Sant Pere de Pons, que és una mostra de l'art medieval català que se situa en aquest municipi de la comarca de la Noguera, damunt del turó del Tossal de les Forques, des d'on es veu tota la població. És un lloc preciós per sentir la música preciosa que a partir d'ara interpretaran Maria Hinojosa, soprano, i Francisco Poyato, piano. Interpretaran música de compositors vinculats a la trajectòria de la soprano catalana Conxita Badia, de qui en commemorem els 50 anys de la mort. Aquest concert es va fer el juny del 2025, el va gravar Catalunya Música i comença amb Enric Granados, que va ser el primer professor i mentor de Conxita Badia. D'Enric Granados ara en sentirem Llorava la niña, després una ària de l'òpera Goyescas, La maja i el ruiseñor, i finalment Gracia mía. Melodies d'Enric Granados en la veu de Maria Hinojosa i Francisco Poyato, que comencen d'aquesta manera el concert d'avui a Catalunya Música.

La música d'Enric Granados és la primera d'aquest concert d'avui. N'hem sentit tres melodies. La cançó Llorava la niña, després l'ària de l'òpera Goyescas, La maja i el ruiseñor i, finalment, Gracia mía. La veu era la de Maria Hinojosa Soprano amb el pianista Francisco Poyato. Són els dos músics que sentim avui en aquest concert d'homenatge a Conxita Badia, un altre dels que us oferim aquesta setmana a Catalunya Música. Un altre amb música esplèndida d'aquells compositors que van viure el tombant del segle XIX cap al XX, com Granados o com Robert Gerhard, que és el següent que trobem en aquest enregistrament de Catalunya Música. De Robert Gerhard, ara Maria Hinojosa, amb Francisco Poyato, n'interprete Jove flautista, que és una cançó del cicle L'infantament meravellós de Xeresada. I després de Gerhard també en sentirem Un rossinyol va venir a la meua mà, que és una cançó de les sis cançons populars franceses. Cante la soprano Maria Hinojosa, sentim Francisco Poyato al piano.

Avui a Catalunya Música hi estem sentint la veu de la soprano Maria Hinojosa, nascuda a Sabadell, formada a l'ESMUC, i que ha cantat, entre altres, al Musikverein de Viena, al Teatre Colón de Buenos Aires, a l'Arena de Verona o a l'Òpera de Filadèlfia, i que avui sentim fent un recital al costat del pianista Francisco Poyato, un duo esplèndid per sentir el tombant del segle XIX cap al XX amb compositors de música meravellosa, com Robert Gerard, de qui ara n'hem sentit Jove flautista, que és una cançó del cicle L'infantament meravellós de Xeresada, i després n'hem sentit Un rossinyol va venir a la meua mà. És una cançó de les 6 cançons populars franceses d'aquest compositor d'ascendència suïssa i alsaciana, una família establerta a Valls. Robert Gerard va ser un compositor extraordinari, va haver de marxar a l'exili i va morir a Cambridge l'any 1970. I la seva música ha estat present en aquest concert en homenatge a Conchita Badia, perquè Gerard va ser un d'aquells compositors que es van deixar seduir per la musicalitat d'aquesta soprano catalana, de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort. Conchita Badia, que també va formar part del cercle del compositor Manuel de Falla, i ara d'ell en sentim les 7 cançons populars espanyoles. Les cante la soprano Maria Hinojosa amb Francisco Poyato al piano.

Aquestes eren les set cançons populars espanyoles de Manuel de Falla en versió de la soprano María Hinojosa amb Francisco Poyato al piano. Els dos intèrprets que sentim avui des del concert que van fer a la Canònica de Sant Pere de Pons, a la comarca de la Noguera. Tot això passava el juny del 2025 en un concert en què hi planava la figura de Conchita Badia, una dona que va mostrar sempre un amor incondicional pel cant. Ella va ser catalitzadora de la creació musical de molts compositors que van quedar enamorats del seu art. Per exemple, Robert Gerhard, de qui en sentíem música abans, Manuel de Falla o ara, a continuació, Pau Casals, de qui us n'oferim dues melodies fetes sobre text d'Apel·les Mestres, que és aquell artista polifacètic que es va dedicar al dibuix, a la poesia, al teatre, a la música, a la il·lustració gràfica, a la traducció i que, a més, era gran amant de la jardineria. Apel·les Mestres va viure el tombant del 19 cap al 20. Va néixer l'any 1854, va morir l'any 1936. Doncs Pau Casals va posar música en el mirall canviant de la Mar Blava i que curtes són les hores. Són les dues melodies que ara interpreta María Hinojosa, soprano, amb Francisco Poyato al piano.

Dues melodies de Pau Casals a partir de text d'Apel·les Mestres, En el mirall canviant de la mar blava i Que curtes són les hores, música que han interpretat Maria Hinojosa, soprano, i Francisco Poyato, piano, des d'aquest recital que us oferim avui, un concert en homenatge a Conxita Badia, un altre concert que és com una mena de mosaic amb música de tots aquells compositors que es van inspirar, que van conèixer, que van poder participar de l'art d'aquesta soprano catalana de qui se'n commemoren els 50 anys de la mort. Fins ara, Enric Granados, Robert Gerard, Manuel de Falla, Pau Casals i, a continuació, Frederic Mompou, a partir de text de Josep Janés. Sentirem dues de les melodies que formen part del cicle de cançons El combat del somni. Maria Hinojosa hi interpreta Damunt de tu només les flors i Jo et presentia com la mar. Al piano, Francisco Poyato.

Damunt de tu només les flors i jo et pressentia com la mar. Música de Frederic Mompou, dues de les melodies que formen part del cicle Combat del somni a partir de text de Josep Janés i que hem sentit en la versió de la soprano Maria Hinojosa, que avui canta amb el pianista Francisco Poyato. Un duo esplèndid que ens submergeix en aquest univers de cançons precioses que giren totes al voltant de la figura de Conchita Badia, que és aquesta dona que tenia el do de la veu, sobretot el do de l'expressió, la capacitat de projectar els matisos dels sentiments que el poeta havia escrit i que el compositor havia fet música. Ella ho feia tot cantant, i per ella tan important era ser fidel a la melodia com a l'ànima del poema i també als moments de silenci d'una obra, instants d'art contingut on sembla que no passa res, aparentment buits, però a través dels quals el sentiment amagat en la música arriba al més profund. Per tant, Conchita Badia, nexe d'unió de tot aquest programa de concert preciós que ara continua amb Joaquín Rodrigo i Carlos Guastavino. Sentirem primer Adela, que és una cançó del cicle de 12 cançons espanyoles de Rodrigo, i després sentirem La rosa i el sauce, que és una de les cançons més conegudes de Carlos Guastavino. Cante María Hinojosa, soprano, amb Francisco Poyato al piano.

Música de Joaquín Rodrigo i de Carlos Guastavino, primer Adela, que és una cançó del cicle de 12 cançons espanyoles de Rodrigo, i després La rosa i el sauce, de Carlos Guastavino. La veu era la de la soprano Maria Hinojosa, que sentim amb Francisco Poyato al piano. Els dos intèrprets d'aquest concert d'avui que ara ens fan trobar la figura meravellosa d'Eduard Toldrà, aquest compositor de Vilanova i la Geltrú, de qui de moment en sentirem Maig, que és una de les seues cançons precioses. Una cançó sobre text de Trinitat Catassús, que era un enginyer agrònom i poeta noucentista molt vinculat a Sitges. I aquesta cançó s'enllaçarà, i sense aplaudiments, amb el cicle de melodies La rosa als llavis, que Eduard Toldrà va fer sobre poemes de Joan Salvat Papaseit, considerat un dels poetes d'avantguarda en català, d'estil enèrgic, impulsiu, vital, tot i la vida de repòs que va haver de fer per problemes de salut. Papaseit va morir molt jove a causa de la tuberculosi. Doncs ara sentirem La rosa als llavis i abans aquesta melodia d'encara no 3 minuts, Maig, d'Eduard Toldrà, la versió de Maria Hinojosa, soprano, i Francisco Poyato, piano. El sentim des de la gravació de Catalunya Música del juny del 2025.

Eduard Toldrà, un compositor excepcional per cloure aquest concert d'avui. N'hem sentit el cicle de cançons La Rosa als Llavis, música feta a partir de poemes de Joan Salvat Papaseit, i just abans hem sentit la cançó preciosa titulada Maig i escrita sobre un poema de Trinitat Catassús. Música d'Eduard Toldrà en aquest concert que han interpretat Maria Hinojosa soprano i Francisco Poyato piano. D'aquesta manera havien d'acabar el recital en homenatge a Conxita Badia que van fer a la canònica de Sant Pere de Pons a la comarca de la Noguera el juny del 2025. Un recorregut preciós que s'acabaia amb aquesta música esplèndida d'Eduard Toldrà. Però després, fora de programa, encara van fer conèixer una faceta potser la més desconeguda de Conxita Badia, la soprano a qui fem homenatge arran de la commemoració dels 50 anys de la seva mort. I aquesta faceta no gaire coneguda és la de compositora. Conxita Badia componia perquè de fet es veu que sempre que es posaia davant del piano improvisaia melodies. N'hi ha una, la Non-Non, que és la que ha bressolat els seus descendents. I aquesta que sentim és la que porta per títol T'estimo tant, el punt final definitiu al recital d'avui de Maria Hinojosa, soprano, que cante amb Francisco Poyato al piano.

0: El concert d'avui ha començat amb música de qui va ser el primer mestre i mentor de Conchita Badia, Enric Granados, i el concert s'acaba amb música d'ella mateixa, amb una de les melodies que va compondre Conchita Badia, la melodia T'estimo tant, i que ha interpretat Maria Hinojosa soprano amb Francisco Poyato al piano. El final d'un recorregut preciós que, com us dèiem, havia començat amb Granados. Després ha continuat amb dues melodies de Robert Gerhard. A continuació hem sentit les 7 cançons populars espanyoles de Manuel de Falla, a continuació dues melodies de Pau Casals a partir de text d'Apel·les Mestres, després han arribat dues de les cançons del cicle El combat del somni de Frederic Mompou a partir de Josep Janés, després ha estat el torn de sentir Joaquín Rodrigo i Carlos Guastavino i el concert ha arribat a la recta final amb Eduard Toldrà i la cançó titulada Maig amb text de Trinitat Catassús i finalment hem sentit el cicle de cançons La rosa als llavis de Toldrà amb poemes de Joan Salvat Papaseit. Un recorregut preciós al voltant de la figura de Conchita Badia, que és la soprano catalana a qui fem homenatge durant aquesta setmana a Catalunya Música, amb concerts com aquest d'avui, gravat per l'emissora per Catalunya Música el juny del 2025 a la Canònica de Sant Pere de Pons, a la Noguera. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després d'aquest concert en homenatge a Conxita Badia, us oferim el tercer dels capítols de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral Conxita Badia. Avui sentirem el primer exili, quan Conxita Badia travessa la frontera amb les tres filles petites i comença de zero a París. Entre la incertesa i l'enyorança, la veu de Conxita Badia la porta als grans escenaris europeus i converteix l'exili en resistència cultural, però quan la guerra amenaça Europa, Conxita Badia ha de prendre una nova decisió, segurament fer les maletes altre cop i travessar l'oceà. Us deixem amb aquest tercer capítol de la Classe Magistral Conxita Badia.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: Classe Magistral Conxita Badia. Capítol tercer. Primer exili.
5: Si algú m'hagués dit que hauria de començar de nou, que una guerra em faria fora de casa, jo no sé si m'ho hauria cregut. Però a vegades la vida no t'avisa, només t'empeny.
6: T'empeny. Així, Conxita, vas marxar amb tres nenes petites cap a França i tota sola.
5: Sí.
6: Uf, jo no sé si podria.
5: Ves, és que no tenia més remei. Quedar-se a Barcelona no era una opció.
6: No.
5: Havíem de tirar endavant, fos com fos. Vam arribar a París amb quatre maletes i molt, molt cansades. Ens vam instal·lar en una pensió a Neuilly.
6: Neuilly,
5: a la perifèria de París.
6: Ah.
5: I jo m'esforçava molt per fer creure a les nenes que tot estava sota control. Però bé, per dins, només sentia un buit immens. Em repetia una vegada rere l'altra: han d'estar segures. Han de poder continuar estudiant.
6: Clar.
5: Jo només pensava en elles, saps?
6: I la música.
5: I també en la música, sí. En l'art. Jo volia continuar cantant. Era la meva vida.
6: Clar. I enmig de tot això no us va ajudar a ningú? Algú que us fes un cop de mà quan vau arribar?
5: Sí. Hi va haver un gest que ho va canviar tot.
6: Què va passar?
5: Doncs mira, un bon amic, el Ventura Gasol, llavors era conseller de Cultura de la Generalitat i també exiliat,
6: sí,
5: va avisar de la nostra arribada a l'Alfred Cortot. Imagina't, un dels pianistes més reconeguts d'Europa, que gairebé no ens coneixia, però que ens va acollir com si fóssim de la seva pròpia família. Fins i tot ens va pagar l'estança en un internat a Beaufort. Un poble tranquil, molt, molt a prop de París.
6: Quina sort!
5: Quan vam veure que per fi estàvem segures, poder respirar per primera vegada des que havia fugit. I això em va permetre tornar a cantar amb llibertat.
6: Ai, per fi, Conxita.
5: Per fi.

El que heu sentit és Mes de maig d'Apel·les Mestres, interpretada per Conxita Badia. Aquesta no és només la veu d'una artista extraordinària, sinó també la d'una dona que carrega tota una vida a l'esquena i que es veu obligada a començar de zero lluny de casa seva. Us ho podeu imaginar? Penseu un moment. Sola, amb tres nenes petites, el marit al Brasil i la guerra avançant implacable. I una cosa que sovint s'oblida. Conxita Badia, tot i ser fidel a la República, pertanyia a una classe social que també va ser assenyalada i atacada per sectors més radicals, com poden ser els anarquistes o la CNT. No era només un exili polític, era també un exili social. Perquè us fa una idea, hi havia grups armats que assaltaven cases de famílies considerades burgeses, que cremaven equipaments culturals i que en alguns casos executaven capellans, intel·lectuals, persones destacades de la cultura, només pel seu origen o pel que representaven. Recordeu que van assassinar figures com Manuel Clausells, una institució en la música catalana i amic íntim de Conxita Badia. I malgrat tot, ella cantava. Per viure, sí, però també per resistir.

0: Quina cançó més bonica, Conxita. Com va ser cantar en llocs com la Sala Pleyel o la Gavó? Aquells escenaris devien fer una impressió enorme. Jo moriria d'un atac de nervis.
1: Fa que exagerada.
0: Sí, de veritat.
1: No, jo recordo molt bé la primera vegada a la Pleyel. Era una sala immensa, plena de cares desconegudes que m'observaven amb expectació. Jo, que havia travessat la frontera feia 4 dies, em trobava allà, davant d'un públic parisenc que gairebé no em coneixia.
0: Uf, i no et feia por? Vull dir que París devia ser molt diferent de Barcelona.
1: Sí, feia respecte, més aviat. Però quan l'Alexandra Vilalta començava a tocar el piano,
0: En Vilalta.
1: és que tot s'esvaïa. El públic de París tenia aquella manera de mirar-te, no només amb els ulls, sinó
0: Com?
1: amb l'ànima. Sí, com si ells també entenguessin que jo cantava per sobreviure. I no ho dic només en el sentit de portar diners a casa. Pensa que aquells aplaudiments, per mi, eren com una abraçada, una benvinguda. Tornava a ser a casa.
2: El que diu és ben cert. El públic parisenc va descobrir una intèrpret polifacètica, que els seus recitals podia passar de les àries de Mozart a les cançons populars catalanes i espanyoles que transformava en petites joies universals. Un artista que combinava una tècnica depurada amb una sensibilitat capaç de fer emocionar a qui l'escoltava. Aquesta cançó és Madre, la mi madre, d'Amadeu Vives, amb el text de Miguel de Cervantes i la veu de Conxita Badia. Evidentment, concerts com els de la Sala Pleyel o la Sala Gavó no van passar desapercebuts. La crítica parisenca va quedar captivada. Revistes musicals de prestigi li van dedicar portades i articles apassionats proclamant-la, atenció, una de les grans veus del moment. Fins i tot a Catalunya, en plena guerra civil, n'arribava l'eco. I la revista Mirador, una revista molt important, en ressenyava l'èxit. Però París només era el començament.

0: A casa sempre corria una història. No sé si és un rumor, però deien que quan vas cantar a Londres, a la BBC, hi havia qui jurava que amb una ràdio la teva veu havia arribat fins aquí, travessant el canal de la Mànega.
1: No sé, no sé si va sonar tan lluny, però sí que recordo aquelles gravacions de la BBC. A veure, a mi m'agradava pensar que sí, que potser m'escoltava algú enmig de la guerra i que per un instant la distància desapareixia.
0: I tant.
1: Que durant uns minuts podia oblidar la misèria.
0: Segur que va ser així.
1: Tant de bo.
0: Vas arribar a cantar a tants llocs. A Londres, a Cambridge,
1: sí.
0: A Brussel·les,
1: Brussel·les,
0: a Lió, a Holanda. És que devia ser increïble.
1: I a Lisboa, a Viena i Suïssa. De fet, a Viena em van batejar... em van batejar com la vienesa de Barcelona.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí. És que vaig tenir molta sort, molta, molta. El més bonic era que a cada ciutat, a cada públic, tenia la seva manera d'escoltar.
0: Però a tot arreu t'estimàvem igual.
1: Bé, a tot arreu em feien sentir com a casa. I això, per una exiliada, val més que mil ovacions.

0: que la van sostenir. Casals obrint-li portes, Ventura Gassol teixint contactes des de França, Robert Gerard escrivint-li des de l'estranger per animar-la en els seus moments més vulnerables. Aquell èxit internacional era també un èxit col·lectiu. Era la cultura catalana resistint a l'estranger, quan a casa seva no podia ni respirar. Però just quan semblava que París s'havia convertit en un refugi estable, un nou conflicte començava a estendre's. L'any 1938, a Europa, l'amenaça d'una segona guerra mundial semblava imminent. Aleshores, Conxita Badia, que ja havia fugit d'una guerra, no? Recordeu? Es va veure forçada a plantejar-se un segon exili. Amb el cor encongit va entendre que potser hauria de tornar a fer les maletes i marxar encara més lluny. Però deixem que sigui ella qui ens ho expliqui.
1: Quan vas veure que París també deixava de ser segur, què et va passar pel cap? Com és que vas decidir anar a Brasil?
2: Doncs quan Pau Casals em va fer entendre que la guerra s'escampava arreu d'Europa. Sobretot vaig pensar en les nenes. No sabia cap a on anar, però sí que sabia una cosa. No podíem quedar-nos a França. I de vegades, amb això ja n'hi ha prou per començar a caminar. I aleshores va aparèixer una altra meva amiga. La Gabriela Besanzoni, una mezzosoprano italo-brasilera que vivia a Rio de Janeiro. I ella em va oferir un contracte per fer una gira pel país juntament amb l'Alexandra Vilalta. I no només això, sinó que s'oferia a pagar-me el viatge a mi i a les nenes.
1: Ah.
2: Clar, és per això que vam anar al Brasil.
1: Vilalta, era el pianista que ja et va acompanyar a la teva fugida a França, oi?
2: Exacte, sí, sí. L'Alexandra va ser company de camí i de música en aquell primer exili. Bé, i també en el segon. És que sempre, sempre era al meu costat.
1: Aquell contracte que dius no era només una oportunitat per cantar, oi?
2: No.
1: També volia dir que podies travessar l'oceà i tornar a veure el teu marit.
2: Sí, sí, sí. El Ricard era a São Paulo des de feia temps, treballant. Feia 4 anys que ni les nenes ni jo el vèiem.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, per això quan la Gabriela em va oferir aquella gira es va obrir el cel. Vaig veure una ocasió única de reunir tota la família de nou.
0: El juny del 1938, Conxita Badia s'acomiadava de París. L'escena a l'estació de trens devia ser d'aquelles que no s'obliden fàcilment. Imagineu-vos-la. Ventura Gassol i Frederic Mompou, amics entranyables, van anar-hi expressament, juntament amb altres exiliats catalans, per acomiadar-la. Mompou li va regalar una partitura del Testament d'Amèlia, harmonitzada per ell mateix, amb una dedicatòria escrita a mà que deia: "Bon viatge, molta sort." Imagineu-vos-ho. Ella pujant al tren amb les nenes. I els amics quedant-se a l'andana, sense saber si la tornarien a veure. Tots amb un somriure als llavis, llàgrimes als ulls i un nus a la gola. Després d'haver fugit una vegada, d'haver començat des de zero fins a ser ovacionada a les grans sales europees, es veia obligada a tornar a fer les maletes. I de nou per una guerra. I aquest cop disposada a travessar l'Atlàntic amb les seves 3 filles per protegir-les i per retrobar-se amb el seu marit després de 4 anys. El pròxim dia parlarem de l'arribada al Brasil, però ara deixem que sigui la seva veu qui ens acompanyi fins al final de la classe, val? Escoltarem la segona comptina que Frederic Mompou va escriure al París que ella deixava enrere. Ah, per qui no ho controli, una comptina és una d'aquelles cançonetes que es fan servir perquè els infants triïn qui para o qui la té en un joc, La ironia és evident. A Conxita Badia li va tocar amagar-se i fugir un altre cop, com en un joc de fet d'amagar forçat per la guerra.

0: Fragment musical. Comptines número 2. Compositor, Frederic Mompou. Intèrpret, Conxita Badia. Classe magistral, Conxita Badia. Amb les veus de Núria Deulofeu, Genís Casals i Diana Kerbelis.
1: Un podcast de la Generalitat de Catalunya.
2: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Àudio.
2: Som podcast.
4: En homenatge a Conxita Badia i amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la seva mort, a Catalunya Música hi acabem de sentir el tercer capítol del 6

0: de la sèrie de ficció sonora Classe Magistral, Conxita Badia.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música us hi proposem de sentir Félix Mendelssohn i el trio amb piano número 1 en re menor opus 49. L'interprete el trio Guarnieri de Praga.

0: Era música de Félix Mendelssohn, el trio amb piano número 1 en re menor opus 49, interpretat pel trio Guarnieri de Praga.
1: Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que Pau Casals deia «L'infant ha de saber que és un miracle, que des del començament del món no hi ha hagut, ni fins a la fi del món no hi haurà, un altre infant igual que ell».
0: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Pau Casals, en la seva immensa bondat i saviesa, ho tenia clar. Els infants han de saber que són únics i especials i que facin el que facin, això no canvia. Com a adults, els hem de donar la possibilitat d'explorar la vida des de la seva pròpia autonomia i els hem d'acompanyar en el procés per tal que se sentin segurs i protegits. Així de senzill i així de complicat a la vegada. Com ho podem fer? Això és el Set de Sons i, per tant, com sempre, utilitzarem com a eina la música i la cultura. La cantant i musicoterapeuta Damaris Gelabert no necessita presentació. Fa dècades que la seva música ens acompanya tant a casa com a l'escola per fer-nos més fàcil, lúdica i feliç la criança. Avui visita l'estudi del Set de Sons per parlar-nos del seu darrer disc, que amb el títol, ja ho diu tot, Créixer cantant. A les seccions didàctiques descobrirem com la cançó del drac més emblemàtic del nostre imaginari es va convertir en un himne i sabrem com el petit Leonard Bernstein es va enamorar de la música. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: Obrirem el programa d'avui, com sempre, amb una música que sembla feta de petits detalls i respiracions per ajudar a relaxar-nos. La compositora i pianista britànica Poppy Ackroyd treballa sovint amb pianos preparats, repeticions delicades i capes sonores per construir ambients i paisatges que van creixent lentament. La peça que sentirem, Hanover Birds, forma part del Bird Song Project, una iniciativa col·lectiva impulsada per la National Audubon Society que reuneix artistes de tot el món per reflexionar sobre la natura, els ocells i la necessitat de preservar la vida que ens envolta. Una música subtil i lluminosa per començar un programa que avui parlarà precisament d'escoltar, créixer i cuidar.

Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.

0: La nostra convidada d'avui acostuma a dir una frase que explica molt bé la seva manera d'entendre la vida. No canto perquè sóc feliç perquè canto. I potser aquí hi ha una de les claus de tot el que fa, perquè per a ella cantar no és només fer música, és comunicar-se, és cuidar, és jugar, és crear vincles i acompanyar el creixement dels infants i de les famílies. Després d'anys omplint teatres i escenaris, els darrers temps ha fet una aturada per dedicar més temps a crear, a observar i compartir la música d'una manera doncs, més propera. D'aquest moment n'han nascut noves cançons i un nou espai per compartir la música amb els infants i les seves famílies. Avui descobrirem Créixer Cantant, que és el nom d'aquest espai, però també d'un nou disc. Damaris Gelabert, benvinguda al Set de Sons.
1: Encantadíssima de ser aquí amb vosaltres.
0: Com deia, fa uns 3 anys, més o menys, vas explicar que necessitaves fer una mica d'aturada, de gires i de concerts per poder tornar a crear i dedicar temps a altres coses. I ha estat una pausa a mitges, perquè, de fet, has continuat fent concerts,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, faig molt menys que abans, però sí que faig cosetes puntuals.
0: Perquè, per exemple, puges a l'escenari amb els Grow Up Singing Band.
1: Exacte.
0: També, doncs, Ara és hora de la banda, que és un dels teus espectacles, el continueu fent. Vull dir que no has deixat del tot els escenaris.
1: No, el que vaig parar és les gires, que era una cosa que, de fet, nosaltres teníem el calendari obert tot l'any de gira. Cada any muntàvem un espectacle i llavors rodava durant tot l'any. I llavors, pràcticament tot l'any estàvem sempre a disposició qualsevol cap de setmana, no? I això sí que tenia ganes de parar-ho, i llavors ara em moc amb concerts puntuals acompanyant a Grow Up Singing o amb l'hora de la banda o quan surt algun del jazz o quan surt algun de l'orquestra, no? Que són aquesta col·lecció, que ja és diferent perquè ja no és una banda que jo tinc muntada i que va amb mi, sinó que jo vaig a col·laborar o amb Grow Up Singing o amb la banda municipal d'algun lloc.
0: Però tu sempre, de fet, has combinat les dues coses. Has combinat la part dels concerts i la part pedagògica, podríem dir, no? I la part, doncs, de fer cursos, de fer tallers. Sempre ho has anat fent, les dues coses, oi?
1: Sí, sempre. De sempre he anat fent les dues coses. El que passa que arriba un moment que dius, és que tinc ganes de tenir algun dia que no faci res. I necessitava alguns dies de no fer res, tot i que haig de dir-te que no ho aconsegueixo gaire.
0: De les dues parts, n'hi ha alguna que t'agradi més? O són complementàries?
1: Crec que són molt complementaris. No podria escollir una, perquè, de fet, m'encanta fer concerts i m'ho passo molt bé en els concerts, però tota aquesta altra part d'estar allà al meu espai, conèixer les famílies, fer tallers de cap setmana on venen famílies i aquest contacte tan proper amb les famílies m'encanta. I després tot el tema de producció, de crear noves cançons, d'enregistrar-les, de fer nous vídeos, tot això també m'agrada molt. O sigui que tot el problema és això, que m'agrada molt.
0: I clar, dius que t'atures i no t'atures, de fet, perquè fas moltes coses. D'aquest temps d'aturada, entre cometes, n'ha nascut Créixer Cantant, que és un disc amb 16 cançons que surt directament dels tallers de música en família que has fet, no? Són peces que has creat en allà.
1: Exacte. De fet, és que com el nostre projecte es diu Créixer Cantant i els tallers es diuen Créixer Cantant, precisament per això, perquè són un acompanyament a l'infant cantant. Llavors necessitem crear moltes cançons perquè la base del programa és a través de la veu cantada. Llavors, quan arriba un instrument nou és, va, doncs vaig a crear una cançó per aquest instrument. Quan tenim un element o volem treballar amb algun aspecte pedagògic concret, doncs creem una cançó. I així s'han anat creant moltes cançons i, de fet, això és el primer Créixer Cantant, però hi ha altres perquè contínuament anem fent aquest procés creatiu d'anar composant cançons, no?
0: És a dir, fas la composició una mica per la necessitat que tens en el taller.
1: Sí.
0: Si vull treballar, doncs, per exemple, en el massatge de cançons, vull treballar una cosa concreta. Doncs crearé una cançó. Així funciona.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do. Això vol dir que segurament sempre estàs rumiant algunes cançons. No una sola, sinó diverses cançons a la vegada.
1: Exacte. Per això. I a vegades se'ns acudeix, no? Per exemple, en aquest disc hi ha diverses cançons d'animals, que jo no tenia cançons d'animals. I era precisament perquè, uau, hem trobat aquesta oruga que es transforma en papallona, podríem fer una cançó, o a vegades és del revés, a vegades se'ns acudeix la idea de l'oruga que es transforma en papallona i llavors busquem el material i a vegades veiem un material i diem, uaf, amb això li podríem fer una cançó i treballar per aquí, i ens passa una mica aquestes dues coses, no?
0: Sí que és veritat que aquest disc té molts animals.
1: Sí.
0: té un cranc, té erugues, té un picassoques...
1: Exacte.
0: Vull dir que hi ha un, tot un imaginari aquí darrere, potser dirigit a infants molt petitons, no?, fins i tot.
1: Sí, exacte. És que, de fet, és curiós, perquè jo no havia fet gaires cançons. En les meves 200 cançons no hi he fet pràcticament cançons d'animals, i això que el tema dels animals infantil és molt recurrent, i potser per això, perquè ja hi havia moltes cançons d'animals, no vaig pensar en fer cançons d'animals en tota aquesta col·lecció de cançons, però treballar en directe amb els infants, dius, és que el recurs dels animals funciona molt bé, i llavors cançons específiques, que nosaltres sempre tenim en compte tots els aspectes pedagògics musicals,
0: sí,
1: doncs,
0: tant.
1: La cançó del cranc, per exemple, és una adaptació d'una cançó brasilera que he fet en català, que ens agradava molt perquè bueno, treballa allò de la pinça a nivell motriu, però també la pulsació, i després té una fórmula rítmica que es fa amb moviment i picant de mans. I llavors era com molt atractiva, pues hem fet aquesta picassó, que és igual, és un treball de pregunta-resposta, i ens funcionava molt bé per fer-ho amb les claus o per fer-ho amb el picassoques, que és un element molt divertit, no?

0: Aquestes cançons estan, com sempre, pensades perquè els infants cantin i ballin, però també, com totes les teves cançons, sempre hi ha darrere aquest punt pedagògic que aprenguin alguna cosa. En aquest cas, em dóna la sensació que és molt aprendre i apropar-se a la música.
1: Sí.
0: En altres cançons, per exemple, les vocals, el Bon Dia, no? Són cançons doncs, que també tenen una part d'aprenentatge, però més de la vida quotidiana, de les rutines. Mm. En aquest cas, són cançons molt que són sobre la música, no? O que ens ajuden a apropar els infants a la música més fàcilment.
1: Sí, exacte, perquè això és el que fem als tallers de Créixer Cantant. Són tallers d'estimulació musical o, com diem nosaltres, d'acompanyar l'infant amb aquest procés també d'aprendre el llenguatge de la música. I llavors sí que les meves sessions són molt globals, intentant arribar a l'infant amb la globalitat, des del punt de vista auditiu, motriu, cognitiu, socioafectiu, però ens ajuda la música. El mitjà és sempre la música i, per tant, aquestes cançons tenen molt d'aquests inicis amb el llenguatge musical.
0: De fet, em sembla que t'he sentit dir més d'una vegada que el llenguatge musical és un dels més propers als infants, no? És un que els arriba directe.
1: Els arriba directe perquè és que primer que el llenguatge verbal està el llenguatge musical. I això cada vegada està més demostrat. Els infants utilitzen els recursos musicals del llenguatge verbal perquè és el primer que entenen i el primer que reben. Per tant, aquesta necessitat de crear un repertori de cançons i de música que ells entenen, encara que encara no entenguin el que diuen les paraules, sí que entenen la música. Llavors, treballar amb tot aquest llenguatge de la música perquè és el seu, és el més proper i és el que més els agrada, doncs és el que ens toca fer els que ens dediquem a fer música per aquesta etapa.
0: Són un total de 16 cançons, Déu-n'hi-do, quin disc! I com sempre en els teus discos, doncs hi ha la part de les cançons cantades per tu i les cançons karaoke, no? Perquè els infants i les famílies ens atrevim a cantar-les. I el que m'ha semblat d'aquest disc és un disc com molt íntim, no? Hi ha doncs, aquest imaginari d'animals, hi ha pilotes, dits que ballen, molt des de la percepció, no? També la síndria i el meló, o sigui, obrint tot aquest imaginari de percepcions, i em sembla que és molt per compartir en família, molt per les escoles bressol, no? O sigui, és com... Potser no és tant un disc per anar de gira, no? D'alguna manera.
1: Com que ara tampoc estava pensant en anar de gira, la idea és estar més a aquest espai, doncs, he recollit totes aquestes cançons que estem fent a l'espai i que funcionen molt bé i que jo les tenim super testades de que agrada molt i que funcionen molt bé, doncs per això, perquè les famílies les tinguin, no només les nostres que arriben als tallers, sinó també tothom. I també això, perquè crec que a nivell d'escoles, per les mestres d'infantil, de música, doncs pot ser un recurs molt interessant.
0: Després de tots aquests anys de trajectòria, són moltes les famílies que han descobert el poder de la música en el moment de la criança, no? Que ens pot ajudar en moltes coses diferents. I en els tallers que ofereixes per a nadons i famílies a l'Espai Créixer Cantant, deus notar molt la transformació dels pares i mares també. O sigui, dels infants, però també dels pares i mares, no? De com van descobrint aquest poder i com el van incorporant, no? A la seva motxilla de recursos.
1: Per mi aquest és el repte més bonic, no? Que oferim a les famílies tot un repertori, tota una manera de fer, perquè això no es quedi només en aquella horeta que estan allà, sinó que es traslladi en el seu dia a dia. I això és el que m'agrada d'aquesta feina, no? Que no és una feina puntual d'un dia que vas a un concert i és molt, molt maco també, sinó aquesta feina és com més d'instaurar alguna cosa amb la família que serà molt bonic per tot el procés d'aquella família i que quedarà per sempre, no? I a mi m'agrada molt aquesta feina, no? D'anar donant aquests recursos. I la veritat és que sí. Cada vegada, per exemple, en el taller de nadons que faig, que és un taller on fem més massatge del meu disc de massatge en cançons, sí, jocs de falda... I aquest és un taller que abans fèiem... Doncs sempre ho faig com per 10-12 famílies màxim i al principi doncs només eren mares, només venien les mares. T'estic parlant de fa uns 12 anys o així quan vam obrir l'espai i ara doncs venen mares, pares, pares sols amb el nadó, ve amb unes sessions la mare, amb altres sessions el pare. Per exemple, aquest és un curs que dura 6 setmanes, a vegades ho fan 2 cops, quan la mare està amb el nadó i després quan la mare s'incorpora a la feina, doncs el pare que està amb el nadó torna a venir. I llavors és com molt diferent del que havíem, perquè a més també el nadó es troba de forma diferent, perquè no és el mateix que li canti la mama que li canti el papa. Són veus diferents, un estímul diferent, una manera d'arribar diferent, no? I això és molt bonic.

0: Són com llavors, no?, que vas llançant perquè doncs, després fructifiquin, no?, perquè a la vida d'aquella família hi hagi la música com un dels llenguatges per compartir i per fomentar el benestar de la família. No, no només del nadó, evidentment té molts beneficis, però és de tota la família.
1: Sí, sí, està claríssim. El vincle afectiu que tu fas amb els teus fills quan som una família que cantem, que ens relacionem amb aquest llenguatge de la música, és totalment diferent que si no el tens. I nosaltres, com som una família de músics i de musical, ho sabem i ho hem viscut amb les nostres pròpies carns i volem traslladar-ho a la resta de famílies, perquè realment hi creiem, perquè realment creiem que la música ens ajuda amb aquesta harmonia que, amb la que han de créixer tots els infants i amb les que ens pot acompanyar a tota la família, no? De fet, jo ho veig i ho noto amb el progrés, perquè a vegades tenim nadons que comencen i famílies que comencen amb el nadó petit de 2 mesos i després se'n van quan tenen 6 anys, i el procés tan bonic que ha fet aquest nadó i aquest nen, que us haig de dir que tot i que el nostre objectiu no és estrictament musical, sinó acompanyar-li-ho amb el seu creixement global, doncs aquests nens se'n van amb uns recursos musicals increïbles, que la majoria se'n van a seguir estudiant música, però no només això, sinó el que tu dius, allà en aquella família la música i la cançó s'ha convertit en una manera de comunicar-nos, de passar estones, d'inclús viure moments que no viuríem si no tinguéssim la música, no?
0: I la música comença per la veu, en aquest cas, no? És important cantar, i els adults a vegades ens venen vergonyes i no volem fer-ho, no? I no sé si en els tallers t'hi trobes alguna vegada, doncs que el problema és que el pare o la mare no s'atreveixen a cantar, no?
1: I en aquest sentit també he vist molt més progrés amb els darrers anys. Cada vegada tinc més pares i mares que canten, independentment de si canten bé o malament o no sé què. Tothom ha de cantar, és igual bé o malament. Tothom ha de cantar i ha d'expressar-se amb la veu cantada. Aquestes etiquetes de si ho faig bé, si ho faig malament, si no ho faig igual de bé que tu o no ho faig... És igual. Allà estem tots per comunicar-nos amb els nostres infants d'una manera diferent, que és la veu cantada, que és una manera d'arribar afectiva i efectiva, no? De les dues coses, perquè dir les coses cantant és diferent que dir-les parla. Parlant és un llenguatge que entra molt per lo cognitiu, cantar entra per les emocions. I, per tant, no ens ho podem perdre.
0: I a banda dels beneficis que pot tenir com a comunicació amb el nadó i amb l'infant, cantar també té molts beneficis per
1: un mateix.
0: Per un mateix, no? Pel propi cos, no? La vibració del cantar, no? De fer servir l'aparell fonador, però també tot el cos. Clar, per una persona doncs, que potser és això, una persona adulta que ha deixat de cantar, de cop i volta tornar a cantar i tornar a recuperar tots aquests beneficis que té la veu, no?, i de fer vibrar la veu, clar, també és un procés i una transformació molt bonica, no?
1: Exacte. I els beneficis físics que tenen a veure també amb el canvi hormonal, no?
0: Exacte.
1: Perquè també s'alliberen les hormones de sentir-se bé, de les endorfines, oxitocina, tot això, no?, que realment es nota amb les persones que canten, doncs això ens ho comenten els pares també, i ho veiem nosaltres amb aquest recorregut, no? I és una manera d'explicar-li a les persones que han de cantar més, explicar-li als adults que han de cantar més, i crec que si comencem des de petits, quan els nostres nadons neixen, doncs això ja s'instaurarà a la família, amb els adults de la família i també amb els nadons que creixen amb aquest acompanyament.
0: És tot un regal, no?
1: I tant. És un regal bonic.
0: El regal de la música i de fer-te teva la música, no? Doncs que no és només d'escoltar-la, de com la canten, de com la toquen, sinó fer-la jo, que això
1: exacte,
0: també és molt
1: bonic. Utilitzar el nostre instrument, que tots en portem un i que és preciós, i que el tenim, doncs això, per explorar-lo. I si parlem només

Tenim cursos de nadons petitets, de 0 a 1 any, de 1 any, de 2 anys, de 3 anys, fins als 5. En tots ells és entre la família sencera o bueno, el pare, la mare, l'adult que acompanya l'infant, sempre és aquesta visió familiar. En 4 i 5 anys sí que a vegades entren els infants sols i llavors un cop al mes entra tota la família. O sigui que perquè 4 o 5 ja tenen ganes d'estar sol amb nosaltres, tenen ganes d'independitzar-se i és molt bonic també quan passa un mes, 5 setmanes, quan entren els pares, que just ahir, per exemple, ho vaig viure, doncs cada mes el que veuen és aquest progrés de tot el que ha passat. I llavors també acostumem a fer algunes cançons tots plegats, no?

0: El més probable és que aquestes 16 cançons que s'han creat en, aquest, doncs en aquests tallers que oferiu en el Créixer Cantant arribin a les cases i això sigui un continu, no? De fet, tinc una companya de Catalunya Música que li passa això, que ja m'està escoltant, doncs, l'Eruga, el xim-xim-xam-xam, em sembla, no?
1: Sí,
0: que...
1: la pizza...
0: Totes aquestes cançons, doncs, són la banda sonora familiar.
1: Exacte, i com que ja les coneixen i ja les han fet en sessió, doncs, doncs després, doncs ara ja amb el disc les poden escoltar a casa. I una altra cosa que fem és per les persones i famílies que no poden venir durant la setmana i durant tot el curs, perquè aquestes sessions sí que més o menys són per tot el curs, doncs el que fem és puntualment jo un cop al mes, de moment estic fent un cop al mes, obro tallers perquè vinguin famílies de tot arreu i anem fent tallers. Doncs aquí sí que els dividim de 0 a 2 anys i a partir de 2 anys.
0: I després també feu intensius a l'estiu.
1: Exacte. A l'estiu, com que hi ha una mica més de temps, al juliol, en lloc d'organitzar-ho per edats, també ho organitzem de 0 a 2 i a més de 2 anys i llavors venen dos cops a la setmana. I fem una mica més.
0: Com dèiem abans, això d'aturar-se no fa massa per tu, eh? Aturar-te és moltes cometes. A més, Damaris, ja ho deies abans, tu sempre has predicat amb l'exemple i la música sempre ha estat present a casa teva. I ara són els teus fills que pugen a l'escenari amb el Grow Up, Singing Band. Com et fa sentir això, no? Veure que els teus fills doncs, també volen seguir aquest camí.
1: Doncs molt bé. Molt bé. La veritat és que no era esperat, tot i que la música sempre ha estat un vincle per nosaltres. Això no volia dir que els meus fills es dediquessin professionalment, el que passa que ha passat i ens sentim superorgullosos que puguin, a més, tots dos viure de la música, que estiguin fent els seus projectes, doncs és molt bonic.
0: M'imagino que la música deu ser un tema de conversa habitual a casa teva.
1: Sí, a més perquè no podem parar de pensar en què produïm, què fem, si fem un nou videoclip, si fem un nou disc, si fem una nova cançó, i sempre estem contínuament. És difícil separar-ho, perquè som molt creatius, tots.
0: Tots, no? De fet, els teus germans també ho són bastant
1: sí,
0: creatius.
1: Sí, també. Tota la família Gelabert són bastant creatius.

Aquesta que hem sentit era Els dits dansaires, una de les peces que apareixen en aquest disc Créixer cantant, la darrera novetat de Damaris Gelabert. Seguim conversant amb aquesta cantant i musicoterapeuta sobre la seva tasca per apropar la música als nadons i a les famílies.

0: I paral·lelament a tot això que estem explicant, a crear aquestes cançons, els tallers, els cursos, a produir, no?, a fer aquests espectacles amb els Grow Up i tot això, paral·lelament a tot això, també ha sortit un llibre nou amb l'editorial El Cep i la Nansa, que no és el primer que publiques de les teves cançons en aquí. En aquest cas són les vocals. És bonic també que una cançó acabi sent un llibre amb unes il·lustracions precioses. O sigui, és com complementar, no?, a nivell perceptiu aquella cançó.
1: Exacte.
0: Això és molt bonic.
1: Exacte. Estic molt contenta d'aquesta col·lecció. Aquest és el 7, el número 7 de les cançons. És una col·lecció, a més, que m'ha arribat a treballar d'una manera molt bonica tots junts, saps? L'editorial per la seva part, l'il·lustrador, que és el Sebastià Serra, que ha fet una feina artística preciosa. Els últims també els estem fent amb l'Eulàlia, l'autora, que els últims estem fent amb l'Eulàlia, però hem fet amb altres. No sé, hem creat un equip que ens hi trobem molt bé, que ho treballem molt tot amb molta cura, i això m'agrada molt, perquè normalment nosaltres hem treballat molt nosaltres sols, però, però trobar un altre equip amb el que te pots posar d'acord i que tothom aporta el seu i que acaba sortint doncs un material tan bonic que complementa tota aquesta feina, doncs és preciós. Jo estic molt, molt contenta, i el conte de les vocals és un conte molt bonic. També amb l'Eulàlia, clar, portem treballant des de fa moltíssims anys. Ella ha fet algunes de les lletres de les meves cançons, les més boniques de lletres les ha fet ella, i que faci aquesta extensió, no?, amb els contes, doncs també m'agrada moltíssim.
0: Clar, hi ha cançons com aquesta, com la de les vocals o els dies de la setmana, que han acabat entrant a moltes cases i escoles, ja tenen uns quants anys, i formen part dels records d'una generació de nens i nenes que ara ja són força grans.
1: I tant.
0: Ostres, això fa una mica de vertigen.
1: Una mica, perquè ara ja començo a tenir pares que havien cantat quan eren petits les meves cançons. I això ja és com, què? De veritat, han passat tots aquests anys? I sí, han passat. I molta gent jove que ara m'hi trobo, no?, d'una classe a la universitat, per exemple, em trobo alumnes que els hi fa molta gràcia conèixer perquè cantaven les meves cançons quan estaven a l'escola. Doncs sí, fa una mica de vertigen, perquè penses, mare meva. I també...
0: Il·lusió també, m'imagino, no?
1: Molta il·lusió. I també, per exemple, quan penjo alguna cosa en el TikTok, que no penjo moltes coses, però quan poso alguna cosa, sí que me n'adono que és un públic molt diferent d'altres xarxes, que tots els adolescents també els hi fa molta il·lusió com recuperar aquesta veu que escoltaven quan eren petits i posar-li cara. I jo t'escoltava, jo t'havia vist en un concert, i a vegades em paren, abans em paraven només famílies i nens petits,

0: estar emparant adolescents pel carrer, i això em fa molta gràcia, adolescents i joves em reconeixen.
1: Per tant, aquesta llavor que dèiem de la música ha fructificat, no?
0: Sí, sí, i espero que segueixi. La veritat és que les escoles han fet una feina... Sí que jo vaig estar molts anys fent cursos i segueixo fent formació, però és bonic que aquestes cançons segueixin sonant cada dia a moltes escoles, i això li has de donar les gràcies a totes mestres, que ells sí que tenen clar, diria que la majoria que treballen en infantil tenen claríssim que la música, la veu cantada, és un recurs imprescindible en aquesta etapa, i la fan servir al seu dia a dia, i la veritat és que haig d'agrair moltíssim a aquest col·lectiu que segueixin fent servir les meves cançons.
1: Ara que deies això de les classes de formació i de la universitat, tu vas ser de les primeres a portar la musicoteràpia, no?, com a eina de benestar per a les persones, no?, una de les primeres musicoterapeutes, i ara em sembla que d'alguna manera s'ha fet molta feina, no?, en aquestes dècades. Doncs ara hi ha un bon gruix de musicoterapeutes que tenen claríssim l'eina que potent que arriba a ser la música, no?
0: Sí, sí, sí. La veritat és que també amb això estem avançant molt. Ja hi comencen a haver-hi bastants musicoterapeutes contractats com a tals, que fins ara al nostre país era difícil de veure.
1: Era molt difícil, sí.
0: I això ja és un indici de que aquesta comença a ser una professió reconeguda. I això a mi m'omple d'alegria, no? Perquè portem molts anys, amb tots els musicoterapeutes de la meva generació i abans, doncs lluitant per això, no? Perquè la musicoteràpia sigui reconeguda i cada vegada tingui més presència en l'àmbit de la salut i en l'àmbit educatiu, també.
1: Per acabar, després de tants anys cantant i observant els infants, què diria aquella Damaris petita que volia ser Mary Poppins? Això ho has dit alguna vegada, que volia ser Mary Poppins?
0: Sí, sí, sí, sí. Volia ser Mary Poppins. M'encantava el personatge, i la veritat és que no li haig d'envejar res a la Mary Poppins. No, potser és que ni la màgia, perquè la màgia també la faig. O sigui, me n'adono compte que hi ha màgia quan cantem junts amb les famílies. I ja està, no? Que aconsegueixes moltes coses, que passen coses màgiques, i això és molt bonic. I crec que ja està, que el meu somni complert.
1: Doncs amb aquest somni complert ho deixem aquí. Damaris, moltes gràcies per venir a Set de Sons. Segur que aquesta eruga, aquest xim-xim-xam-xam, la pilota, totes aquestes noves cançons que ara ens ofereixes acabaran a les escoles bressol, les acabarem cantant a casa i ens ajudaran a crear aquest vincle tan especial, tan màgic amb els nostres infants, i a la vegada ens aportaran, no?, aquesta eina de benestar que és cantar. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Saps moure les orelles? Intenta-ho al Set de Sons.
1: Hi ha cançons infantils que només volen entretenir, i n'hi ha d'altres que també ens conviden a mirar el món d'una altra manera. Damaris Gelabert fa anys que defensa que els infants tenen molt a ensenyar-nos, i aquesta idea també apareix a Roda al món, una cançó que ha enregistrat amb el grup Barcel. Aquesta peça forma part del projecte Tatatí, Alquímia d'infantesa, un llibre disfamiliar que combina música, conte i còmic per parlar de les emocions, la natura, els vincles i la imaginació. Roda al món ens recorda que cal cuidar el planeta. La sentim.

0: que no arribem a temps.
1: Set de sons, amb Esther Plana.
2: Avui que el programa parlem de cançons per a públic familiar amb Damaris Gelabert, l'himne que us proposarem tot seguit hi té molt a veure.

És indiscutible que en Puff és el drac més incombustible de la música per a infants a casa nostra. Ho és tant que aquesta cançó ha acompanyat generacions i generacions de catalans des de la dècada dels anys 60 i per a molts s'ha convertit en un himne de la innocència i una part imprescindible del nostre patrimoni musical col·lectiu.

0: Passant el mar.
1: En Paf va arribar a Catalunya de la mà dels músics del grup de folk, que, a banda d'escriure cançons noves i recuperar-ne de tradicionals, també adaptaven al català peces que arribaven del folk nord-americà. Algunes han acabat formant part del nostre imaginari col·lectiu, fins al punt que sovint oblidem que van néixer molt lluny d'aquí.
0: Però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
1: És el cas, esclar, de Puff, de Magic Dragon, una cançó escrita als Estats Units i popularitzada pel trio Peter, Paul and Mary.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: La música forma part de les nostres vides quotidianes i a vegades la seva força emotiva ens transforma. Això és el que li va passar al director i compositor Leonard Bernstein. Pel que sembla, la seva tieta, degut a unes mudances, va haver de deixar el piano a casa del petit Leonard i aquell instrument ho va canviar tot. Bernstein hi passava hores assegut tocant d'oïda, improvisant, descobrint sons gairebé com un joc. Va quedar totalment fascinat per la música. Amb el temps, tot i l'oposició del seu pare, va acabar convertint-se en una de les grans figures musicals del segle XX. I és que, a vegades, la vida ens canvia per motius aparentment casuals. Precisament, tot seguit, sentirem Leonard Bernstein al piano en aquesta composició seva, riff, per a clarinet sol i conjunt de jazz.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: La música pot ser un dels jocs més entretinguts de la infantesa perquè, en realitat, ho té tot. Té expressió corporal i moviment, veu i llenguatge, instruments i descobriments, emoció i respiració, i té relació amb els altres, però també introspecció, si volem. De fet, molts nens i nenes, quan estan sols concentrats jugant, canten de forma espontània sense adonar-se'n. Per tant, és evident que apropar-los a la música de manera lúdica tant com sigui possible, a banda de ser una gran idea, és molt necessari. Potser, vés a saber, les petites melodies que inventin d'infants mentre juguen acabaran en una sinfonia quan siguin grans. Aquest és el cas de la sinfonia simple en què Benjamin Britten va recopilar algunes cantarelles que havia anat inventant quan era nen, arranjant-les per a orquestra de corda. Per això acabarem el programa amb el segon moviment i més conegut d'aquesta composició, Playful Pizzicato. Us hem acompanyat Dani Jiménez als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: El clavecinista Bob Van Asperen ens oferia el petit preludi número de catàleg 940 de Johann Sebastian Bach.
1: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.
2: Catalunya Música,

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions, com sempre, des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i aquí comença una nova edició de les cordes de l'Ukelele, que és aquest espai dedicat, ja ho sabeu, a les músiques del món, la world music, totes aquelles propostes que tenen a veure amb l'arrel, amb la tradició, amb músiques d'un origen concret i que miren i que ja són al segle XXI. Doncs avui us proposem començar a ritme de samba, una d'aquelles sambas que han traspassat les barreres de l'espai i del temps, per fer un recorregut amb olor de mar, amb gust tropical o mediterrani i sonoritats que ens transporten doncs, a paisatges temperats o fins i tot càlids. Un recorregut que ens fa pensar en instants estiuencs, en platges, en festes populars i en gavines. Construïm un estiu particular, doncs, a través de la música i comencem, com dèiem, amb la cèlebre Summer Samba, aires brasilers, en aquest cas entomats pel trio que lidera el pianista francès Armel Dupin.

0: Marcos Valle va compondre aquesta Samba de Verão, en anglès Summer Samba, el 1964, un tema que aviat es va convertir en tot un estàndard. L'hem sentit de la mà de l'Armel Dupas Trio, i és que avui ens mouen els aires estiuencs, com dèiem, o com a mínim els que ens fan pensar doncs, en paisatges que associem a vacances, a viatges, a platges o, això tan important, aquells moments de contemplació doncs, tan necessaris on sembla que el temps no compta. O, per què no, en migdiades sota un arbre. I potser la imatge pot ser tòpica, però no menys suggerent. Aquesta cesta és la que ens va portar fa uns anys João Afonso, cantautor portuguès amb orígens familiars a Moçambic i justament en un disc ple de records de la seva infantesa al país africà.
1: Numa cesta, numa curva do coqueiro, ouço a orquestra que toca para o mundo inteiro. Pode ser longa viagem no teu quarto,

Joao Afonso, transportant-nos a paisatges dels seus ancestres situats a Moçambic. Així ho hem volgut repescar i d'una migdiada amb fons tropical al vol d'una gavina. El guitarrista Tiago Almeida passa pels seus sedars aquesta gaivota, un fado emblemàtic amb autoria d'Alain Ullmann, immortalitzat, entre d'altres, per la gran Amàlia Rodríguez.

Amanecer, així es titula aquesta peça que forma part del disc El Camino de los Vientos, que signa el violoncel·lista i compositor Matías Saglio, artista que coneixem bé perquè de la seva França natal ja fa anys que es va traslladar a terrenys més propers, concretament al País Valencià. Una sortida de sol que, ja ens ho permetreu, ens la imaginem estiuenca, com també el que suggereix aquest títol, Cala Tuent, una de les cales més recòndites de l'illa de Mallorca i que la pianista Elisabet Raspall descriu així amb la seva música, en aquest cas acompanyada d'una proposta ben cambrística.

Cala Atuent, dins del disc A la Teia, d'Elisabet Raspall. Tota una posada en valor dels paisatges i el llegat cultural de la Mediterrània. Seguim creuant els mars amb la ment i amb la música en aquest recorregut que ara ens porta a la proposta de Camaño y Ameixeiras, acordió i violí, Transatlántico.

Lluvia de Verano, una peça que no ens cansem d'escoltar, d'un disc que ja té uns quants anys, signat pel bandoneonista Marcelo Mercadante i el pianista Juan Esteban Cuachi, dos músics que segueixen elevant, com molts ho han fet abans, l'essència del tango amb totes les seves ramificacions. Pluja d'estiu, pluja refrescant o pluja tropical, tot ens sembla estiuenc avui, com aquest Capitalist Blues que tornem a repescar de Leila McCullough.

Leila McCalla, violoncel·lista, en realitat multiinstrumentista, nord-americana, amb orígens a Haití, que basa la seva música en l'essència criolla i les influències de llocs doncs, tan musicals com Nova Orleans. També d'aquí, d'alguna manera, n'ha tret influències la Voodoo Jazz Band, un grup, de fet, català, però també multicultural per l'origen dels seus músics. L'essència del jazz més primerenc també és en aquesta peça, i si avui l'estiu ens fa de fil conductor, doncs no volíem deixar de recordar que, com tot és relatiu, l'estiu no tindria potser sentit sense l'estació que el segueix, que és la tardor. Songe d'automne, somni de tardor.

Doncs ja veieu que hem tornat a l'estàndard Summer Samba, en aquest cas amb l'energia del pianista Ramsey Lewis. Aquesta samba d'estiu en aquest programa de gust estiuenc que ja arriba a la recta final. Uns minuts encara, però, si ens ho permeteu, per tastar l'energia afrocubana del ja desaparegut Ibrahim Ferrer i els seus companys musicals, un artista del famós projecte dels 90 Buena Vista Social Club que, per cert, d'alguna manera, doncs, torna a revifar amb una reunió d'alguns, només alguns, dels artistes d'aleshores i ara ja en ple segle XXI amb músics que s'hi afegeixen. Anem, però, a unes dècades enrere per dir-vos adeu amb una peça que rememora el llegat de mestres com Benny Moré i l'època daurada de les orquestres cubanes. Us hem acompanyat, com sempre, ha estat un plaer, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Que no pari la música, que us faci moure, que us inspiri i que us cuidi. I fins ben aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
2: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Oslo, fins a Noruega, per sentir un concert de temporada de l'Orquestra de la Ràdio de Noruega, una orquestra que sentirem dirigida pel txec nascut l'any 1986, Peter Popelka, i un concert amb música de Richard Wagner i d'Alfred Schnittke. El concert començarà amb Wagner, després sentirem el primer concerto grosso de Schnittke i finalment el concert s'acabarà amb una mena de sinfonia que ha ideat Popelka amb la música de Richard Wagner i fragments extrets de les seues òperes. És el contingut d'aquest concert d'avui, gravació de la Ràdio Noruega del març del 2023, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb l'obertura de Faust de Richard Wagner. És una obertura de concert d'entre el 1839 i el 40, amb la intenció que fos el primer moviment d'una sinfonia Faust escrita a partir del Faust de Goethe. Però Wagner no va acabar aquella sinfonia i l'obra va acabar sent una obertura de concert en un únic moviment. És el que ara us oferim, aquesta obertura de Faust, aquesta obertura de concert de Richard Wagner, que interpreta l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Peter Popelka.

El concert d'avui ha començat amb aquesta obertura de Richard Wagner, música composta entre el 1839 i el 40, una obertura de concert que havia de ser el primer moviment d'una sinfonia Faust, feta a partir de Goethe, una sinfonia que Wagner no va acabar i de la qual en va quedar aquesta obertura Faust, que hem sentit en versió de l'Orquestra de la Ràdio de Noruega, sota la direcció de Peter Popelka. Una gravació de la Ràdio Noruega, arribada a Catalunya, Catalunya Música a través de la UER i que ara canvia ben bé d'època i d'estil i se'n va fins a Alfred Schnittke, que és aquell compositor rus d'origen alemany i de família de parla alemanya que va viure prop de 40 anys a Rússia abans d'establir-se a Alemanya, a Hamburg, que és on va morir l'any 1998. Doncs d'Alfred Schnittke ara en sentirem un dels seus 6 concerti grossi. Sentirem el primer, escrit l'any 1977, quan tenia 44 anys, una obra per a 2 violins, piano preparat i 24 instruments de corda, a més de clavecí. Una obra que va fer estrenar Gidon Kremer i que ara sentirem en la versió de Sergei Levitin i Yi Yang Violins i l'Orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció del txec Peter Popelka. El concert d'avui a Catalunya Música continua amb el primer concerto grosso d'Alfred Schnittke.

Alfred Schnittke deia que en aquest primer concerto grosso s'havia mogut, en el que va definir com el joc de les tres esferes, l'esfera barroca, la moderna i la trivial. I d'aquí en van sortir els sis moviments d'aquesta obra que ara hem sentit en versió dels violinistes Sergei Levitin i Yi Yang, que han tocat amb l'orquestra de la ràdio de Noruega sota la direcció del txec Peter Popelka. Han interpretat aquesta obra de l'any 1977 d'Alfred Schnittke, que aleshores tenia 44 anys, una obra per a dos violins, clavecí, piano preparat i 21 instruments de corda. Una obra esplèndida, desconcertant, d'Alfred Schnittke, que fa com de separador de la música de Richard Wagner que conté aquest concert d'avui. Un concert del març del 2023 fet a Oslo, un concert de la ràdio de Noruega que ha començat amb l'obertura de concert Faust de Richard Wagner i que ara continua amb el que podríem dir que és o que com a mínim es tracta en aquest concert com si fos una simfonia Wagner. Fragments de les òperes de Richard Wagner reunits en aquesta mena de suite que comença amb l'albada i viatge de Siegfried pel Rin, després ve la mort de Siegfried i la marxa fúnebre, tot això forma part del capvespre dels déus i finalment el que sentirem és el comiat de Wotan i la música del foc màgic, que és el final de l'òpera La Valquíria. Música de Richard Wagner en versió de l'orquestra de la ràdio de Noruega sota la direcció de Peter Popelka.

0: En aquest concert d'avui hem sentit sobretot música de Richard Wagner, música en aquesta segona part del concert extreta del Capvespre dels Déus i de la Valquíria. És com una mena de sinfonia el que hem sentit en aquesta segona part de concert que ha començat amb l'albada i viatge de Siegfried pel Rhin. És música de l'òpera El Capvespre dels Déus. Després, la mort de Siegfried i la marxa fúnebre d'aquesta mateixa òpera i, finalment, el que hem sentit en aquesta segona part de concert, que anava tota seguida com si es tractés d'una sinfonia Wagner, doncs el que hem sentit és el comiat de Wotan i la música del foc màgic, que és el final de l'òpera La Valquíria. Música de Wagner en versió de l'orquestra de la ràdio noruega sota la direcció del txec Peter Popelka, un músic nascut a Praga l'any 1986, contrabaixista de formació i ja que avui hem sentit dins del marc de la temporada de l'orquestra de la ràdio de Noruega. Per això hem anat fins a Oslo amb una gravació de la ràdio noruega, una gravació que ha començat amb l'obertura de Faust de Richard Wagner, música de la dècada dels 40 del segle XIX, i després hem sentit una obra molt especial, una obra per a dos violins, Sergei Levitin i Yi Yang, que han estat els solistes d'aquest concert d'avui, una obra per a clavecí, també piano preparat i 21 instruments de corda. Era el concerto grosso número 1 d'Alfred Schnittke, que és un compositor rus d'origen alemany que va néixer l'any 1934 i que va morir a Hamburg l'any 1998. Aquest ha estat el contingut d'aquest concert d'avui, un concert que va gravar la ràdio noruega el març del 2023 i un concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir música de cambra de Jan Sibelius, el quartet de corda Veus Íntimes, l'Opus 56 en versió del quartet Nova Hèlsinki.

0: Aquest era el quartet de corda Veus Íntimes, l'opus 56 de Jan Sibelius en versió del quartet Nova Hèlsinki.
1: Catalunya Música.

0: Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem ara i aquí una nova edició del taller del luthier, el programa d'instruments musicals de la sintonia de Catalunya Música. El programa d'avui estarà dedicat en gran part al món de l'orgue i concretament a una activitat que es va dur a terme ara fa uns dies a Barcelona, consistent en visitar i escoltar 5 instruments situats al barri gòtic. Sentirem algunes de les converses que vaig poder enregistrar aquell dia. I els minuts finals del taller d'avui estaran dedicats a les notes al peu, la secció que un cop al mes ens porta en Pepe Reche i que aquesta vegada tracta de l'amistat entre dos músics que van formar part de l'orquestra Pau Casals. Avui, taller del luthier número 431. Comencem?
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Sentíem el tema de la pel·lícula La Pantera Rosa, música de Henry Mancini, interpretada pel quartet de contrabaixos de l'Orquestra Filarmònica de Viena. El vídeo d'on he extret la banda sonora que acabem d'escoltar el podeu trobar a YouTube i va ser gravat a la sala Brahms del Musikverein de Viena. Us l'he enllaçat a la llista de reproducció de vídeos curiosos, originals o divertits que trobareu si poseu en un cercador músiques per començar el taller.

0: Leonard Bernstein? El millor pianista entre els directors. El millor director entre els compositors. El millor compositor entre els pianistes. És un geni universal. Arthur Rubinstein.
1: El 16 de maig de 2026, dins dels actes de l'any Montserrat Torrent, el Museu de la Música de Barcelona i el Museu Diocesà de Barcelona van organitzar conjuntament una ruta per 5 esglésies del barri gòtic de Barcelona. Aquesta ruta, que van poder seguir una vintena de persones, va començar a la Basílica de Santa Maria del Mar per acabar a l'Oratori de Sant Felip Neri. Aquesta activitat estava vinculada també a les exposicions dedicades a Montserrat Torrent amb motiu del centenari del seu naixement. En cadascuna de les etapes d'aquesta ruta, tres persones de perfils diferents, la periodista Mònica Pagès, l'organista Joan Seguí i l'organer Òscar Laguna, van anar oferint un seguit d'explicacions vinculades a l'espai, a cadascun dels instruments i també a la relació que Montserrat Torrent hi va tenir. L'organista Joan Seguí, a més, va interpretar una peça amb cadascun d'aquests 5 orgues. Us proposo escoltar la primera de les converses amb Clara Sen, la cap de projectes i programes del Museu de la Música de Barcelona. Amb ella hi vam parlar just quan va acabar la primera part de l'activitat, tot sortint de la Basílica de Santa Maria del Mar en direcció a l'Església de Sant Just i Pastor.

0: Hola, Clara.
1: Bon dia.
0: Estem de camí al segon punt d'aquesta visita i aprofitem per parlar amb tu de l'èxit d'aquesta convocatòria. Hi ha molta gent que s'ha quedat fora.
1: Moltíssima. Tenim una llista d'espera de més d'una cinquantena de persones, ens sap greu, però la proposta realment era tan atractiva que era d'esperar que passés això. Tenim un aforament molt, molt limitat en aquesta ocasió, que és un grup de 20 persones, com a màxim, segons normatives de turisme de la ciutat, i per tant, amb l'atractiu de la proposta, era d'esperar que hi hagués aquest sobreaforament i interès.
0: Jo diria que no s'ha fet mai una cosa així, almenys des del museu és el primer cop, oi?
1: Des del museu és el primer cop, i ho emmarquem en el centenari de Montserrat Torrent, en l'any Montserrat Torrent. És una col·laboració que fem amb el Museu Diocesà de Barcelona en ocasió de les dues exposicions que presentem als dos museus, el Museu de la Música i el Museu Diocesà. En aquest marc, la Mònica Pagès, comissària de les dues exposicions, proposa aquesta ruta amb la complicitat màxima d'en Joan Seguí, que és organista titular de Santa Maria del Mar i que avui ens acompanya en aquest recorregut i serà qui tocarà tots els orgues d'aquests 5 temples que visitem. I també amb la col·laboració d'una persona de referència en l'àmbit estatal, que és l'organer Òscar Laguna, constructor, restaurador i conservador de molts orgues. Ha treballat 20 anys al taller Grenzing, com sabeu, i avui és un acompanyant de luxe.
0: Quin tipus de públic ha vingut, s'ha apuntat a aquesta activitat?
1: Intuïm, perquè no en tenim les dades, que són persones interessades pel món de l'orgue, evidentment. No coneixem la formació o el grau de coneixement, però sí que hi ha un interès evident. Les edats són variades i som un grup de persones molt, molt atentes, si més no.
0: Veient l'èxit d'aquesta convocatòria, us plantegeu de repetir-la o oferir activitats d'aquest estil?
1: Ens agradaria molt, si més no, en el marc d'aquestes exposicions. La del Museu Diocesà finalitza a finals de maig, la del Museu de la Música a mitjans d'octubre. Ens encantaria, en complicitat amb l'Arquebisbat de Barcelona, doncs, repetir l'operació, i a partir de l'èxit d'avui doncs, ho valorarem més a fons.
0: Clara Sen, moltes gràcies i felicitats per la part que et toca.
1: Gràcies, Pere Andreu, un plaer.

La següent conversa que us vull proposar és amb la Mònica Pagès, periodista i comissària de les exposicions que aquest any Montserrat Torrent es poden veure tant al Museu de la Música de Barcelona com al Museu Diocesà, i també de les dues mostres itinerants que viatgen per diferents punts de Catalunya i Espanya. Amb la Mònica hi vam parlar durant el trajecte entre l'església de Sant Just i Pastor i la catedral i després en el recorregut entre la catedral i l'església de Sant

0: Hola, Mònica.
1: Hola, Pere Andreu.
0: Ens tornem a trobar al mig d'aquesta ruta dels orgues històrics. D'on va néixer aquesta idea?
1: Mira, la veritat és que puc dir que se'm va acudir a mi perquè vaig haver de fer aquesta ruta per fer les fotografies que il·lustren i que protagonitzen aquesta exposició del Museu Diocesà dedicat a Montserrat Torrent, que vinculem la seva biografia, la vam voler vincular a aquests orgues del barri gòtic. I arrel d'això doncs, vam comentar que, ja que hi havia la simultaneïtat de les exposicions al Museu de la Música i al Museu Diocesà, doncs per què no fer aquesta ruta en col·laboració dels dos museus, si així ha estat. O sigui que estem molt contents dels que hem pogut fer-ho, sí, sí.
0: Són orgues que estan estretament vinculats a Montserrat Torrent, tots ells.
1: Tots, exactament, sí, sí. Són d'èpoques diferents, cadascun d'ells té unes particularitats molt diferents i apareixen en èpoques també diferents. Comencem amb Santa Maria del Mar, que va ser cremat i que no hi havia res, i acabem amb Sant Felip Neri, que és el orgue que porta el nom d'ella, no? Que s'inaugura ara en el seu centenari. Per tant, és una evolució, és una mostra doncs, d'aquest patrimoni organològic que té Barcelona, el centre de la ciutat, i que, per tant, hem de reivindicar i l'hem de conèixer i val la pena aprofitar aquest aniversari doncs, per seguir el seu exemple.
0: Perquè Montserrat Torrent és una organista que ha actuat arreu del món, però ella sempre s'ha sentit d'aquí. Ella és barcelonina abans que res.
1: Absolutament. Ella va néixer al carrer del Carme, el número 18. Vivia al carrer a la Gran Via, una barcelonina de cap a peus, i els seus pares doncs, també. I llavors, clar, ella, evidentment, doncs, va començar per la seva pròpia ciutat. Va començar doncs, des del moment en què ella es gradua al 57, que a més debuta amb l'Orquestra Municipal de Barcelona, amb el concert de Händel, doncs, ella doncs, no para de lluitar perquè Barcelona recuperi el patrimoni organològic i els orgues que havia tingut i que tenia, i els que hi són, els que es conservin i estiguin vius, sonin, i els que estan malament malmenats doncs, es puguin recuperar.
0: Fins ara hem vist els orgues de Santa Maria del Mar i la parròquia de Sant Just i Pastor, en queden tres.
1: Sí, ara sentirem i veurem la catedral, que és un moment culminant d'aquest recorregut, evidentment, i després, sense saber que també a nivell tan proporcional com per antiguitat, doncs també és una joia que tenim aquí al centre de Barcelona, com a orgues, dels pocs que es conserven, i finalment acabarem amb Sant Felip Neri, que és l'orgue que porta el seu nom i que està nou de trinca, diríem, no?
0: Parlant de l'església de Sant Sever, hi ha una vinculació especial d'aquest orgue amb Montserrat Torrent, pel que fa al món del disc.
1: Exactament, aquí doncs, ens hem de referir forçosament a la seva trajectòria discogràfica a nivell internacional, amb el Premi Charles Cross que li van donar ja el 67, i en aquella mateixa època el prestigiós segell Deutsche Grammophon, amb la seva col·lecció de música antiga Arxiv, va gravar diversos discos en molts orgues a nivell de l'estat espanyol i dos d'ells van ser fets amb ella aquí a Sant Sever, perquè és clar, era l'únic orgue, diguéssim, que s'havia conservat intacte de l'època, diguéssim, dels orgues ibèrics.
0: La ruta comença a Santa Maria del Mar i acaba a Sant Felip Neri. És simbòlic aquest recorregut també, oi? A part que ens va bé, diguem, a nivell logístic, té un sentit acabar a Sant Felip Neri.
1: Absolutament, és un passeig molt agradable que es pot fer en qualsevol cap de setmana en moment lliure, però evidentment doncs, hem començat a Santa Maria del Mar, que va ser cremada i que va perdre l'orgue, i acabem Sant Felip Neri, doncs, que és el projecte de la seva vida, com ella mateixa, Montserrat Torrent, ha dit, no? És el projecte de la meva vida, iniciat l'any 66 amb els Amics de l'Orgue, amb tot un col·lectiu, van començar a fer concerts d'orgue aquí, i ella doncs, va lluitar moltíssim amb el seu amic Gabriel Blanca Fort perquè aquest orgue doncs, acabés sent el que culmina el fill de Gabriel, Albert Blancafort, o sigui que realment és molt, molt emocionant poder acabar aquí.

L'exposició sobre Montserrat Torrent del Museu Diocesà ja ha finalitzat, però no pas la del Museu de la Música ni tampoc les itinerants, que encara es podran veure durant els pròxims mesos. La ruta pels orgues històrics del barri gòtic va finalitzar a l'oratori de Sant Felip Neri. Allà vam poder parlar una estona amb en Joan Seguí, organista titular i mestre de capella de la Basílica de Santa Maria del Mar.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Pere Andreu.
0: Tothom ha quedat entusiasmat perquè no heu parlat només d'orgues, no heu parlat només d'organers o d'organistes, sinó d'oficis, del teu ofici. L'Òscar ha parlat també del seu. Una mica la gent se'n va amb el sarró ple, amb molta informació que s'ha de pair.
1: Moltíssima. Hem parlat això de què és ser organista, què és ser organer, però també de tot el que hi ha al voltant de l'orgue. Hi ha arquitectura, hi ha materials, hi ha cultura, hi ha cultura popular, hi ha tants elements que és l'instrument més complet també en aquests àmbits, no? Que envaeix la cultura popular, envaeix l'arquitectura per l'espai que ocupa, envaeix l'acústica, tot, tot.
0: Clar, el gran repte per part teva era preparar 5 peces diferents per 5 orgues diferents. Això és un tour de force important. La gent no s'ho pot imaginar, no?
1: Més que de força és adaptació, moltíssima adaptació. I adaptar-se a un instrument, encara que el coneguis, és com parlar amb una persona o conèixer una persona. Jo he hagut de conèixer aquestes 5 persones, aquests 5 orgues bé, pensar quina música funciona amb aquests instruments. Per sort, bastants ja els coneixia. Per mi és molt interessant fer aquest exercici de instruments completament diferents, amb característiques molt diferents, amb personalitats molt diferents, posar-los un vestit, que seria la música que he escollit per a aquests instruments, i després adaptar-me ràpid a cada orgue, arribar i en pocs minuts haver de tocar com si portés hores estudiant amb aquell instrument i al cap de 20 minuts estar en una altra orgue completament diferent, tocant un repertori completament diferent. Això és difícil. Pot arribar a ser pesat, però per mi és de les parts que m'agrada ser organista, haver de conèixer instruments tan diferents, haver-t'hi d'adaptar i tenir el luxe d'establir aquesta relació de diàleg amb l'instrument que ha construït algú fa tants anys o fa uns mesos.
0: A més, buscar el vincle també amb la Montserrat Torrent, és a dir, no has tocat músiques que a tu t'agradin, sinó has intentat que hi hagués també aquest lligam, no?
1: Per sort, les músiques també m'agraden, però sí que hi ha que era una activitat vinculada a la Montserrat i al seu centenari. Tinc la sort de conèixer-la bé, tinc la sort de conèixer els orgues bé i pensar bé quina música del corpus de la Montserrat, perquè al final ha establert ja un cànon organístic ella mateixa, de tot això triar quines músiques són ideals per a aquests orgues. Faltava una part central de la Montserrat. La Montserrat té, bueno, i tots els organistes tenen aquesta admiració pràcticament religiosa per Bach. No hi havia Bach. No és casual, no hem tingut temps d'explicar-ho, però no hi havia Bach perquè l'orgue de Sant Felip Neri s'inaugura el dilluns i reservem aquest plat pel dilluns. Falta Bach, però ja arribarà perquè aquest orgue encara falta la festa inaugural.
0: Aquest repertori l'has pogut preparar amb ella, fins i tot.
1: Sí, dues obres he preparat amb ella, el Tiento de Correa i el col partire de Cabezón. Em vaig estar amb ella a casa seva una tarda, una conversa molt, molt distesa, molt amable i treballant sobre la música. I també és curiós veure... Clar, jo hi vaig anar pensant en la versió que té la Montserrat d'aquestes obres o imaginant com enfocaria la Montserrat d'aquestes obres. I va ser curiós veure com ella amb l'edat també agafa diferents perspectives sobre aquestes obres. I el diàleg en aquest sentit va ser molt, molt, molt interessant amb ella. També algú amb 100 anys, amb tota l'experiència, ha tocat aquestes obres del dret i del revés, i ara amb l'experiència pot dir, mira, doncs aquesta perspectiva crec que és, em sembla més encertada. És molt personal això, i puc estar d'acord o no, que quasi que ja estic d'acord, per sort, però per mi va ser molt revelador veure com la imatge que m'havia fet potser de la Montserrat també tocant fa uns anys o en gravacions, o també havia buscat vídeos d'ella d'algunes obres, i arribar amb ella i dir, mira, toca-ho des d'aquest punt i no des d'aquest altre. I això va ser molt, molt enriquidor per a mi.
0: La gent molt atenta, superatenta, molt silenci en les explicacions, això us ha arribat també.
1: Sí, ha estat un luxe poder-ho fer amb aquest grup. Es notava l'interès en tot. Jo crec que ningú venia preparat per la quantitat de temes que hem obert, d'història, d'arquitectura, de música, de tot, d'ofici, i tenia una mica de por d'obrir tants temes en una ruta així, però la sensació és aquesta, que hi havia molt interès per part de tothom, que tothom ha pogut tornar a casa havent après alguna cosa, i amb inquietuds noves segurament, que tant de bo això neixi en més interès per aquest instrument, que ja hi és a dir, per sort tenim un públic molt interessat, però que potser això els hi desperti, els motivi més a participar d'aquest instrument que segueix, gràcies a la Montserrat, segueix renaixent des de fa tants anys. La Montserrat va obrir un camí de renaixença de l'orgue a casa nostra que no s'ha acabat. no s'ha acabat i que duri molt més, que segueixi aquest camí. I tot això li hem d'agrair moltíssim a la Montserrat i no sé si mai li podrem agrair prou. Que visqui molts anys perquè li hem d'agrair molt més encara. Sí, sí.
0: La ruta començava a Santa Maria del Mar, que és un espai i un orgue que coneixes perfectament.
1: Sí, era un luxe també començar a casa. Per mi era molt més còmode, és com el Barça quan juga al Camp Nou. I Santa Maria del Mar és un lloc molt peculiar. Molt peculiar perquè ens permet veure la història de l'orgue avui en dia. Veiem els forats dels instruments que hi ha hagut, veiem a l'arquitectura rastres dels incendis, de la destrucció, i podem veure també orgues històrics en un lloc nou, restaurats amb criteris moderns. Es poden veure tantes coses que per això també hem insistit molt en tota la història de Santa Maria del Mar, perquè ens permet tenir aquesta imatge global de la història de l'orgue des del segle XIV fins al segle XXI.
0: Ens agrada molt que has explicat de l'orgue de Santa Maria del Mar i de la història de la Basílica i tenim moltes ganes de tornar-ne a parlar al programa, o sigui que t'emplacem ja des d'aquí a dedicar un taller del luthier a aquests orgues de Santa Maria del Mar, o sigui que la invitació està feta.
1: Encantadíssim.
0: Moltes gràcies, Joan Seguí, felicitats i fins aviat.
1: Fins ben aviat, moltes gràcies.

La música de Nicolas Bruns, en la versió del mateix Joan Seguí, acompanyava la conversa amb aquest organista. La ruta que visitava diferents orgues històrics del barri gòtic va tenir lloc dos dies abans de la inauguració oficial de l'orgue Montserrat Torrent. Per això, en Joan Seguí feia referència a l'absència de la música de Bach en aquest recorregut. Aprofito per recordar que ara fa unes setmanes vam dedicar tot un programa, tot un taller del Luthier a la inauguració d'aquest orgue, el de l'Oratori de Sant Felip Neri. El trobareu al web catmusica.cat/tallerluthier. Continuem escoltant encara algunes de les converses que vaig poder enregistrar just al finalitzar aquesta ruta dedicada als orgues històrics de Barcelona i sentim ara la veu de l'organer que va participar en aquesta visita, l'Òscar Laguna.

Acabem aquesta crònica de la ruta pels orgues històrics de Barcelona escoltant les opinions de tres dels assistents, que a més són bons oients del nostre programa, la qual cosa ens fa especialment contents. Sentireu per aquest ordre les veus de la Maria, en Ricard i la Mercè.

0: Hola, Maria.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé. Tu d'orgues hi entens? Estàs avessada? Què t'ha semblat, tot plegat?
1: No, jo d'orgues no hi entenc. El que passa és que n'he sentit molts i m'agrada molt. I a mi m'ha semblat molt bé tot això, tota aquesta explicació, perquè, a més, he vist que hi havia gent que en sap molt i també heu agafat algú que em sembla que no havia sentit mai un òrgan i sabia com funcionava. I tot això va molt bé perquè així es va eixamplant el coneixement de l'òrgan.
0: Els diferents òrgans que hem sentit, hi ha riquesa aquí.
1: És que demostren justament això, que l'òrgan no és un instrument com el piano. Ja sé que hi ha pianos diferents, però en el fons és el mateix. Aquí cada orga té la seva personalitat. I per tant, ho ha dit el Joan, cada organista s'ha de preparar per tocar la mateixa obra de manera diferent amb un orga diferent. I no cal dir parlar dels organers, que aquests ja deuen estar una mica bojos de buscar totes aquestes coses, les harmonitzacions. Nosaltres diem una afinació i no n'hi ha prou. S'ha de tenir en compte tot el lloc on està, sobretot. Una cosa que no s'ha dit, la gent que hi ha en el local en el moment que es fa el concert, això també et varia el so.
0: Hi ha algun dels òrgans que no haguessis sentit mai, que l'hagis sentit avui per primer cop?
1: Sí, jo no havia sentit mai el de Sant Sever ni el de Sant Just i Pastor. Els altres sí, fins i tot aquest havien vingut ja un diumenge, no fa gaire, a escoltar el Bernat.
0: Molt bé, moltes gràcies, Maria. Fins aviat.
1: Fins aviat.

0: Hola, Ricard.
1: Hola, bon dia.
0: Què t'ha semblat?
1: Espectacular i un regal, un complet regal. Jo diria que m'ha sorprès de saber una cosa que tenim i no sabem i descobreixes.

0: descobreixes els entorns i sobretot el que són els orgues, la música i les persones que han portat aquest tema amb totes les seves explicacions, l'organista que ha estat de Déu, espectacular, molt content, supercontent i molt agraït.
1: De fet, no era només a veure orgues i a sentir orgues, sinó que també s'ha parlat de l'ofici d'organer, l'ofici d'organista, és a dir, és com un tot, no?
0: Evidentment, i històries de construccions, de manteniments, de coses que han passat, i l'entorn, les esglésies, el terra de fusta que influeix amb el so sobre el terra del que és marbre. Sí, són conceptes que potser no coneixem o no els tenim en compte, i és molt positiu de que ens ho expliquin.
1: L'orgue millor en directe.
0: Sens dubte. L'entorn de les esglésies, cadascuna en el seu volum diferent, també dona una caixa de ressonància diferent, i això és a valorar molt.
1: Moltes gràcies, Ricard.
0: De res, a vosaltres.

0: Hola, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Què t'ha semblat, tot plegat?
1: Bueno, increïble, o sigui, una experiència, això sí que és una experiència i no moltes de les que venen, fantàstica, vull dir, molt enriquidora, molt variada, bueno, un privilegi haver pogut assistir, a més, amb els miniconcerts en directe de cadascuna d'aquests òrgans, d'aquestes esglésies, amb les explicacions dels experts en cada matèria, amb estètiques musicals i tan diferents. Molt positiu, molt positiu, molt contenta.
0: Hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès especialment?
1: Bueno, mira, per exemple, el que acabem d'escoltar, no? L'orgue d'aquí de Sant Felip Neri, que està just a punt d'inaugurar-se oficialment. Això és una primícia, és un regal.
0: Cada orgue és diferent, cada lloc és diferent. Diguem que el lloc on està situat l'orgue també condiciona.
1: Sí, bueno, jo no sóc una entesa ni molt menys amb la matèria, no? Però sí, evidentment, la ubicació dins de l'església dels orgues, l'estètica fins i tot física de cadascun dels orgues, sí, i les diferents peces que hem escoltat, doncs també, clar, de diferents èpoques, diferents estètiques, un compendi.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: lutier@catmusica.cat.
1: Notes al peu, amb Pepe Reche.
2: Pepe, bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia.
2: Notes al peu, aquest és el títol d'aquesta secció que sorgeix d'un llibre. Fem una mica de recordatori de l'origen d'aquesta part del taller del lutier.
3: Doncs aquesta part són les moltíssimes notes al peu que hi ha en aquest llibre, que es diu Entre les Diasmedes i Ariel, que tracta com tant músics en la vessant gran de la paraula, és a dir, directors d'orquestra, solistes, compositors i també, com no, intèrprets, doncs van formar part d'una realitat musical increïble als anys 20 i 30 del segle passat, del segle XX, aquí a Barcelona, a través de l'Orquestra Pau Casals, tot el que ens va arribar de visita i tot el que aquí hi havia per sonar.
2: I aquestes notes al peu, en format sonor, per dir-ho així, són el contingut d'aquesta secció on apareixen, com deies, noms coneguts. Hem parlat d'Alban Berg, evidentment hem parlat de Casals, de Gerard, de Conxita Badia, però noms que potser no són tan coneguts pel gran públic, oi?
3: Sí, deia no sé qui que la història sempre queden els grans noms, però que al final qui va posar les pedres de les piràmides no sabem com es deien, doncs estem buscant tots aquests obrers, tots aquests treballadors de la música en el seu ampli sentit de la paraula, que són els que feien sonar aquestes notes i aquestes partitures aquí. Noms que avui no han passat als llibres d'història, però que de tant en tant rescatem.
2: De fet, avui em sembla que parles de la relació, la vinculació entre dos d'aquests noms menys coneguts, però que ja han tret el cap en aquesta secció.
3: Doncs sí, avui t'explicaré una petita batalleta que m'ha passat recentment, perquè aquesta nota al peu no hi és al llibre. Aquesta és nova perquè fa molts pocs mesos doncs que s'ha produït una connexió d'aquestes, una casualitat una mica mística o màgica, que ens diu que el món és molt petit, que és una de les coses que hi ha a una d'aquestes cartes que tinc al davant. El món és molt petit, s'ha fet molt petit, i doncs de vegades casualitats i coincidències ens permeten avançar en la recerca, en conèixer les relacions entre músics o circumstàncies de la vida.
2: Doncs endavant.
3: Doncs fa uns quants dies parlàvem d'un dels trompistes més importants de l'orquestra, com no, havien de parlar de trompistes, que era Willem Falkenier. Recordem, nascut a Holanda, solista de l'Òpera de Berlín, amic de Casals, que s'hi està un parell d'anys, tres, a Barcelona, amb l'Orquestra Pau Casals, i que de sobte doncs, no contesta les cartes de l'orquestra perquè s'ha anat a fer les Amèriques. Recordem que acabarà com a solista de l'Orquestra de Boston i allà es jubilarà. Fa uns quants dies parlaven d'un flautista, Francesc Casanovas, català, nascut a França, va passar un temps estudiant per allà, va formar part molt jovenet de l'Orquestra Pau Casals i després aquest no se'n va fer les Amèriques en un principi, sinó que se'n va a l'Imperi Britànic, guanya l'oposició i se'n va dirigir un conservatori a l'Índia.
2: Se'n va fer les Índies.
3: Se'n va fer les Índies, sí, les altres Amèriques. Doncs allà doncs dirigirà aquest conservatori, serà director també d'orquestra per allà, mestre de Zubin Mehta, entre d'altres coses, i també en algun moment a fer les Amèriques perquè no només era flautista, sinó que era flautista, era clarinetista, era saxofonista i als Estats Units guanya un gran premi com a saxofonista i a més compositor. Després tornarà a Catalunya i se'l coneix, darrerament se'l va conèixer per l'activitat que va tindre al voltant de certes bandes de música. Va ser director tant a Amposta, com a Llíria, com a Torrevella, al País Valencià. Doncs parlàvem d'aquest personatge i et deia, hi ha una exposició que està voltant per totes aquestes ciutats, també a Madrid, arribarà aquí a Barcelona en un no sé quan, però arribarà. Doncs sí, va arribar. I justament jo entrava a l'ASMUC, que és on va haver aquesta exposició, i hi havia el muntatge d'aquesta exposició. Encara no s'havia estrenat. La inauguració era el dia següent. Curiosament, d'aquelles coses que diuen que el món és molt petit, el comissari d'aquesta exposició és Juan Francisco Cayuelas, que durant molts anys va ser professor de flauta del Conservatori Superior de Música de Múrcia, que és on jo fa molts anys vaig estudiar. I van coincidir allà. No van coincidir dins de l'aula, però sí que jo sabia qui era, perquè l'havia vist per allà molts cops durant aquests 4 anys d'estudis per allà. Doncs el vaig veure per allà, el vaig anar a saludar. Hola, Juan Francisco, sóc el Pepe, no ens coneixem, però mira, estic per aquí, sé que estaves a Múrcia, m'interessa molt aquest personatge. Van començar a parlar. I quan em va voler situar, ah, però quin instrument toques? I ah, jo sóc trompista. Ah, trompa! Doncs escolta, saps que hi ha unes cartes d'un trompista amb un nom alemany dirigides al Francisco Casanovas?
2: I a tu els ulls se't van obrir com taronges, com a mínim.
3: Doncs jo li vaig dir, Juan Francisco, jo estic ara mateix al·lucinant, però ara diré un nom. I sabent que segurament no era, li vaig dir un altre nom. Perquè tenim un altre trompista que va tindre relació aquí en Catalunya, que és Wendell Hoss, va estar relacionat amb diferents músics de per aquí, i vaig pensar que podia ser, tot i que en el fons sabia que no era. I em va dir, no, un nombre així com massa alemany. No era Hoss. Li vaig dir, doncs, no pot ser un altre que Wilhelm Falkenier. Em va mirar i va dir, sí, com ho saps? I jo vaig dir, Juan Francisco, jo estic al·lucinant perquè estic veient que és aquest Falkenier, ara al·lucinaràs tu, però jo diré que conec la neta d'aquest senyor. Estic en contacte amb la família d'aquest senyor i aleshores li vaig explicar, és aquest membre de l'orquestra Pau Casals, li vaig explicar una mica la història, que ja n'hem parlat aquí. Mm-hmm.
2: Perdona, de fet, tens alguna de les trompes d'aquest senyor?
3: Tinc 3 trompes a casa, clar. Sí, d'aquest senyor. Per tant, una mica coneixia el personatge. Doncs allà paradíssims, sí, he de buscar... Jo tinc les cartes perquè el Juan Francisco Cayuelas va ser deixeble de Casanovas. Diguem que quan Casanovas ja amb 70 i molts, 80 anys, arriba a Torrevella, doncs es troba un jovenet Cayuelas que estava començant amb la flauta i el jovenet Cayuelas al·lucina amb aquell personatge que se li presenta al davant i que li explica totes les batalletes doncs, viscudes a l'Índia, viscudes als Estats Units i viscudes per tot el món. I actualment és el seu biògraf, ha tingut molt de contacte amb la família, tant com per conservar doncs, els seus instruments. Vull dir que jo tinc trompes del Falkenier, el Juan Francisco té també una de les flautes de Casanovas, i a més, documentació. I em va dir, he de buscar perquè tinc unes cartes, te les he de passar. I a més, i aquí ja es va parar el món, dic, a més, què pot haver-hi més?
2: Digues.
3: Doncs ja li va dedicar una peça, li va dedicar una obra. Sí, un pas doble. Aquella tarda jo tenia el meu telèfon, el WhatsApp, la còpia del pas doble Amoríos que li dedica Casanovas a Falkenier.
2: Carai, doncs sí que van ser amics, no?
3: Doncs això és el que m'intrigava a mi, és què poden dir aquestes cartes, de quan són, en quin moment s'han produït, perquè clar, Falkenier va estar, deia, 2-3 anys, des del 21 fins al 23, a Barcelona. A Casanovas també va estar molt poc temps a l'orquestra, perquè de seguida va començar a voltar pel món. Per tant, estem parlant de màxim aquests 2-3 anys de coincidència, que és el que ha passat aquí.
2: Però a més, dius que Casanovas era molt jove.
3: Sí. Tots dos eren molt joves, van compartir aquesta experiència plegats amb l'orquestra Pau Casals, i la curiositat era, què diuen aquestes cartes? De quan són i què diuen? Uns pocs dies després, passat a tota la inauguració i tota la feinada que tenia el Juan Francisco amb l'exposició, doncs el mateix, m'arriba al WhatsApp un PDF, carta del 16 de setembre de l'any 45. Per tant, estem parlant de més de 20 anys més tard d'aquesta coincidència. I una segona carta del mes següent, del novembre del 45. I és increïble llegir el contingut d'aquests dos documents, perquè sembla que ha passat molt poc temps. La relació és interessantíssima, sembla que s'han deixat de veure ahir, tot i que hi ha una enyorança molt, molt gran. Coses que passen. Doncs la primera carta sembla ser que és a través d'un amic comú que reprèn el contacte, i la primera carta és del flautista de Casanovas a Falkenier. Aquesta carta no sabem on està, potser es conserva la casa, he de tornar a buscar.
2: Clar, només per això ja val la pena que tornis a Amèrica,
3: només per això, no? Hem de tornar a buscar aquestes cartes. El que tenim és la resposta, una primera resposta i una segona carta, tant del setembre com del novembre, del trompista. I aquí la primera cosa que li diu és, sí, me'n recordo perfectament de tu i dels nostres amics de Barcelona, i per casa tinc una foto que ens van fer. Una altra foto que he d'anar a buscar-la, si és que encara existeix, si és que es conserva. Això, una foto feta als anys 20 amb músics de l'Orquestra Pau Casals, tots junts, vés a saber en quina circumstància. No sé si ben bé una foto d'orquestra, que és, aquesta sí que la conservem, on es veuen els diferents músics, on tenim a Falkenir ben identificat, o una fotografia en un altre context, no ho sabem. M'alegra saber de tu, m'alegra saber que has pogut escapar d'aquells anys terribles de la Guerra Civil. Pensem això, que s'havien deixat de veure als anys 20 i que reprenen el contacte als 40. I li explica una mica la vida. Li diu, fa 22 anys que estic a l'Orquestra de Boston, estic a punt de retirar-me. Abans de retirar-me m'agradaria escriure un mètode per a trompa. Aquí obrim un altre enllaç cap al futur. Aquest mètode, el manuscrit, la còpia d'aquest mètode està a casa. Per tant, algun dia espero poder publicar aquest mètode amb tota la idea que tenia Falkenir sobre com s'havia d'ensenyar la trompa.
2: Quan dius a casa, és a casa teva, eh?
3: Sí, la còpia. L'original continua als Estats Units, però la còpia sí, amb molts esborranys, un document molt, molt interessant. Doncs li explica això, que abans de jubilar-se vol publicar aquest mètode i li diu, ara que la guerra ha acabat, pensem que estem a l'any 45. La guerra és la Segona Guerra Mundial, clar, que feia cosa d'uns pocs dies que havia oficialment acabat. I parlen de la guerra tant per aquesta referència a la Guerra Civil com per aquesta referència a la Segona Guerra Mundial que ha acabat. A més, dos dels fills de Falkenir eren soldats. Eren soldats en el sentit que els havia tocat anar a la guerra amb l'exèrcit dels Estats Units i, de fet, a la carta diu, estic esperant que tornin. Ara que s'ha acabat la guerra, estic esperant que tornin a casa per tornar-los a veure. Per tant, aquesta guerra que està campant per la vida d'aquests dos personatges, especialment el cas de Falkenir, que sabem que era un pacifista decidit i que un dels motius d'anar als Estats Units és per evitar el que està passant a Europa de mitjans dels anys 20 i que la van endevinar bastant. Per tant, sabem que la guerra té molt de pes i els preocupa moltíssim. Una altra cosa que li explica en aquesta primera carta és que fa pocs dies ha escoltat el mestre Casals i escriu Mestre Casals en català, posa mestre. L'ha sentit a la ràdio, un concert que ha fet a Londres, li explica que no ha perdut el seu gran art. L'ha escoltat i l'ha sentit en plena forma. Aquest record del Casals, doncs de feia 20 anys, quan Casals tenia 40, en aquest moment, l'any 45, ja en té 60, diu, no, continua en forma. I a més, felicita a Casanovas perquè entenem que li ha explicat en aquesta primera carta, que no conservem, que ha estrenat una obra sinfònica. A l'Índia ha sonat Llegenda, una obra per a orquestra de Casanovas. I fins aquí hi ha com tota aquesta mena de records barrejats, li esmenta diferents noms de companys de l'orquestra amb els que ha perdut la pista, algun que li va escriure, fins i tot li va escriure, diu, l'última adreça que tinc és de Sant Sebastià. Pensem que molts músics es van exiliar o es va agafar la guerra a Sant Sebastià. No m'ha contestat, igual tu tens l'adreça, es preocupa per tots aquests amics de Catalunya. I fins aquí arriba la primera carta.
2: Abans has fet referència a Casals, que l'anomena com a mestre. La carta és en castellà?
3: Són cartes escrites en anglès. Pensem que Falkenir, que deien que parlava una mica de català quan estava aquí a Catalunya, doncs el que parla és alemany, també sabem que parlava francès, parlava, evidentment, anglès, perquè feia més de 20 anys que estava als Estats Units, i Casanovas, doncs, a l'Índia, segurament el que parlava era més anglès que català.
2: Per tant, entre ells es van comunicar en anglès, això està clar, eh?
3: Sí, sí, sí. Amb una excepció, com et deia, diu Mestre Casals en català i encara ens espera una última frase que serà en castellà.
2: Deies que aquesta era la segona carta, la primera del trompista cap al flautista.
3: Exacte.
2: Però n'hi ha una altra.
3: N'hi ha una altra. Cosa d'un mes més tard, hi ha una segona carta on no sabem si va arribar una altra carta del flautista o es van creuar, és el primer que diu. Diu, no sé si t'ha arribat la primera carta a temps, ara va una segona, no sé si has llegit la primera, però aquí va la segona. I reprèn una mica aquella conversa. Hi ha una part interessantíssima on parla, Falkenir parla de com estan escrivint els compositors en aquell moment. Havia felicitat a Casanovas per aquella llegenda i li diu, m'agradaria molt saber, tinc moltes ganes de saber com escrius. I ara, en aquesta segona carta, explica, clar, és que ara tenim moltes tendències diferents, tenim la politonalitat, tenim la atonalitat, i no sé com escrius tu, segurament té més a veure amb aquell estil que tant ens agradava, amb l'estil de Berlioz o amb l'estil de Haydn, segurament té més a veure amb això. I li esmenta, i aquí faig una altra finestra al futur, li esmenta un compositor vienès que es diu Hugo Cauder, que viu als Estats Units, que també ha fet les Amèriques un mica més tard, i li diu, m'agrada molt la música d'ell. I en parlarem en el futur, d'aquest compositor i de la relació que té amb Falconier. Li fa aquest esment. I tot seguit, torna a parlar de Casals, torna a recordar aquell concert que ha escoltat a la ràdio a Londres, i comença a recordar, en aquesta segona carta, els seus amics, els seus coneguts, no només de l'orquestra, sinó de la ciutat de Barcelona. I és impressionant, hi ha un parell de coses que a mi m'han cridat molt l'atenció d'aquesta carta. El primer amic que recorda, el primer és Federico Font, ho diu així, ho escriu així, Federico Font, i posa en castellà, el óptico de la Rambla del Centro. Falconier portava ulleres. Per tant, segurament aquí a Catalunya algun problema va tindre o alguna cosa li va solucionar aquest óptico de la Rambla del Centro. I fa una segona referència a un altre negoci, el negoci del senyor Fossas, que venia oli d'oliva, a prop del Palau de la Música. Si algú coneix aquesta botiga, que jo no puc dormir sense saber on estava aquest negoci. I després hi ha un últim paràgraf d'aquesta carta que per mi és el més important, el que demostra la relació que hi havia entre els dos. Faig la lectura traduïda al català d'aquest original anglès. Diu, recordes les nostres passejades cap a Montjuïc i la nostra visita a la plaça de Toros? O les sardanes de Gràcia? Potser recordes també que vaig tocar el concert d'Strauss i que a l'acabar em vas dir «Usted tiene unos colchones como toro». I això diu en castellà. Recordem que Falconier va estrenar aquí a casa nostra el que en el seu moment era el concierto d'Strauss, el primer concert, perquè ara més tard va escriure un segon, per tant, ara és el primer concert d'Strauss, doncs va fer aquesta estrena. Una obra molt complicada, tot i que el segon encara ho és més, però que en aquell moment era una cosa que ningú havia escoltat, una cosa tan difícil, ningú havia escoltat un trompista enfrontar una obra d'aquestes característiques a Barcelona. Doncs el comentari d'aquest flautista ja el veieu.
2: Colchones como toro.
3: Colchones como toro, efectivament.
2: Déu-n'hi-do. Clar, aquest home vivia d'aquell record que el va marcar, està clar.
3: Sí, la cosa per mi més important és tant aquest sentiment, aquesta proximitat en la cosa sentimental, personal, en molts moments fa referència a Mrs. Falconier, és a dir, la dona. També, pel que diu, va estar aquí a Catalunya, amb ell, i també diu, recordem aquests nostres amics, us trobem a faltar, no sabem què ha sigut de... Hi ha tota aquesta part de nostàlgia i d'enyorança.
2: Tornant a Casanovas, deies que aquest professor de Múrcia era el biògraf. Per tant, hi ha algun llibre on puguem repassar, resseguir la biografia d'aquest gran personatge?
3: De moment no hi ha publicada cap biografia. El que hi ha és aquesta exposició, que ha sigut un resum d'aquesta relació de Cayuelas amb Casanovas i de tot el que va poder estudiar en base al relat del propi Casanovas, en base a tota la documentació i tots els objectes que conservava tant ell com després la família. Sabem que aquesta exposició ha estat en aquestes ciutats per on va passar Casanovas, ha estat aquí a Barcelona, ha estat a Amposta, ha estat a Llíria, ha estat a Torrevella, ha estat també a Madrid i sembla ser que anirà cap a l'Índia.
2: I no té res d'escriure un llibre sobre això?
3: Esperem que això acabi el que diuen negre sobre blanc, perquè és una vida interessantíssima i aquí doncs aquest petit capítol, aquestes dues cartes, que és dos trossets de paper respecte a tota la documentació que hi ha d'aquest personatge i com aquests dos paperets ens connecten dos personatges dels que aquí n'havíem parlat per separat i ara, mira, els hem trobat junts.
2: Aquesta és l'última secció d'aquesta temporada. Hi han prou notes al peu com per fer-ne més la temporada que ve, Pepe?
3: I tant! Encara tenim algunes que tinc guardades i d'algunes noves que segur que surten.
2: Doncs amb moltes ganes de sentir més històries com aquestes que ens has portat avui. Pepe Reche, moltes gràcies i fins aviat.
3: Moltes gràcies.
0: El taller del Luthier. Catalunya Música.

Sentíem Francesc Casanovas, un dels protagonistes de la secció d'en Pepe Reche, interpretant a la flauta una melodia improvisada.

Fins aquí arriba el taller de lutier número 431. Gràcies a tots els qui l'han fet possible i també a vosaltres per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!

Escolta. Què sents? T'emociona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
2: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
1: Encarem l'última setmana del 26è Festival de Música de Sant Pere de Rodes. I a la mateixa hora, la violinista vigatana Anna Urpina portarà el seu projecte Le Chant des Muses, el cant de les muses, a Girona, dins del cicle Notes al Parc. És un projecte dedicat a la recuperació de música de compositores del període barroc que sovint no figuren en el repertori habitual. Juntament amb Nicola Brovelli, el violoncel barroc, i Eva del Campo, el clavicèmbal, interpretaran obres d'Isabella Leonarda, Francesca Caccini, també Elisabet Jaquet de la Guerre, Mademoiselle Duval, Marietta Morosina Priuli i Lady Mary Dering. Serà a les 8 del vespre al Passeig de la Sardana. I 6 músics excel·lents actuaran junts a la Schubertíada de Vilabertran per interpretar dues obres per a sextet de cordes, el conegut Opus 70 de Tchaikovsky, que porta el nom de Souvenir de Florence, i el sextet d'Erwin Schulhoff, una de les seves obres més reconegudes abans que el règim nazi les prohibís. Serà a 8:45 del vespre a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. I el Quintet Valencià de Metalls Spanish Brass presentarà Caminos d'Espanya en el 53è Festival de Música de Maó de Joventuts Musicals. El repertori estarà format per obres d'Albéniz, Granados, Falla i Turina. Tot això a les 9 del vespre al Parc Rubió i Tudurí de Maó. I ara us avancem algunes de les propostes de demà dijous. El pianista Maximilian Kroma, que va ser un artista del Lead the Future en l'edició anterior de la Schubertíada, torna enguany com a solista amb un programa que explora la línia Beethoven-Schubert-Liszt, articulat entorn del vals noble de Schubert. Demà a 8:45 del vespre a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. I per cert, demà es tancarà el 39è Festival Internacional de Música d'Altafulla amb el concert Un sol piano, mil veus, a càrrec del Nexus Piano Duo, format per Mireia Fornells Rosselló i Joan Miquel Hernández Sagrera. I interpretaran obres de Ravel, Apolenc, Josep Soler Sardà i Isaac Albéniz, i també de Brahms, a les 10 del vespre a la plaça de l'Església d'Altafulla. I acabem a Mallorca perquè només queden 3 concerts per tancar el cicle Nits de Bellver, demà a les 9 amb Maria Antònia Gil i Quartet, concert que també forma part, per cert, de la Palma Jazz Festival. Divendres amb l'Acadèmia 1830 i dissabte amb la primera de Mahler a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Tots els concerts començaran a les 9 del vespre.
2: Cat Música al dia.
0: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Avui, programa 769. Avui el programa l'hem titulat Actes de fe en el violí vermell. I quan diem actes de fe, no ens referim a les cerimònies públiques de la Inquisició. Aquí no cremem ningú. Bueno, potser una mica Hans Zimmer de tant en tant, però per esport, bàsicament. Ni condemnem ningú per les seves creences. No, hem titulat el programa Actes de fe en el violí vermell, agafant-nos a l'expressió catalana això és un acte de fe, que s'utilitza per descriure una acció, una creença o una decisió que es pren sense tenir proves racionals o evidències empíriques sòlides, confiant totalment en la bondat, certesa o resultat d'alguna cosa. I és que avui us oferirem poques audicions de música de cinema, totes elles més aviat llargues, i a més la majoria que us exigiran una mica per part vostra a l'hora de sentir-les. Tanmateix, a nosaltres ens han semblat força interessants i ens ha vingut molt de gust compartir-les amb vosaltres i sentir-les plegats. O sigui, que amb cadascuna d'elles es pot aplicar allò de «Ei, feu-nos confiança, això és un acte de fe, un acte de fe en el violí vermell».
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
2: I amb en Pau Blasi, com sempre i per sempre, la meva fe absoluta en ell, el control tècnic.
1: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
2: Si us recordeu, fa 15 dies us vam oferir el nostre habitual programa de cada any presentant-vos les 5 bandes nominades a l'Òscar. Doncs bé, durant la preparació del programa i a l'hora de fer la selecció de les audicions que vam sentir, vaig haver de descartar una sèrie de temes per la seva durada, perquè no encaixaven en la representativitat de la banda sonora o per altres motius. Però mireu, em vaig quedar amb les ganes d'oferir-vos-els. I això que deia abans, de que els sentíssim plegats, perquè eren temes que m'havien agradat i que em semblaven molt interessants. I al final m'he dit, què carai, Xavier, saps què? Doncs agrupa'ls i fes-ne un violí. I aquí els tenim.
1: El violí vermell. La música clàssica i la música de cinema.
2: Per a la nostra primera audició d'avui he volgut començar per un tema, entre cometes, dels fàcils, de tots els que sentirem. És un dels temes de la banda sonora de Max Richter per a Hamnet, aquesta pel·lícula dirigida per Chloe Zhado, basada en un best-seller, amb una història basada en diversos episodis de la vida de l'escriptor William Shakespeare. Doncs bé, dins d'aquesta banda sonora, amb una música de Max Richter delicada i poètica, que busca commoure i fer que l'efecte emocional de la història que s'explica en el film ens afecti profundament en el visionat de la pel·lícula, hi ha un tema força llarg, d'una mica més de 7 minuts, titulat En la Terra i en el Cel. I aquest tema, per motius obvis d'extensió, no podia incloure'l en la selecció de temes d'aquesta banda sonora del programa de fa 15 dies. En la Terra i en el Cel és un tema molt representatiu de l'estil de Max Richter, un compositor clàssic postminimalista dins de l'anomenat neoclassicisme, amb un llenguatge molt senzill a la superfície, però molt carregat d'intenció emocional en el fons. Una música que sempre busca significació, sovint combinant piano i cordes amb capes electròniques subtils, creant textures envolvents i atmosfèriques, gairebé sempre amb estructures clares, progressions lentes i clímax continguts. Una música que actua més per acumulació d'emoció que no pas virtuosisme o grans contrastos. Aquest tema que sentirem, si esteu atents, veureu que té diversos blocs, diversos segments. El primer amb el protagonisme d'una arpa, amb un llit de cordes a sota, que ens mantindrà en una amatent espera. Sota la seva aparent repetició, si el deixeu fer, sentireu com el tema evoluciona en la seva particular melodia. Després entrarà la música electrònica, que ens durà cap a un bosc sonor fosc, ombrívol, més aviat diria depressiu, sense cap estridència, sord, profund, negre nigredo. Però d'ell en sortirem amb l'esperança del llit de cordes que a poc se'ns ofereix per anar a la llum, una llum representada pel piano interpretant la tonada del tema principal de la banda sonora. Bellíssim, trist, però ple de serenor. Un tema que en el seu lent desenvolupament ens immergeix en un estat de pau i acceptació, en un crescendo dependent en pocs graus, però constant, del fons sonor que ens eleva.

què? Interessant, oi? I bonic, també. L'audició que ve ara és diferent, però a mi també m'ha agradat molt. El tema que us proposo de sentir pertany a la banda sonora de Jerzking Fendrix per a Bugonia, el film de Yorgos Lanthimos, amb aquella història del jove obsessionat amb teories conspiratives i el seu cosí amb un cert grau d'autisme que segresten una poderosa presidenta d'una gran companyia farmacèutica perquè estan convençuts que en realitat aquesta senyora és un extraterrestre que pertany a l'espècie alienígena dels andromedans que estarien exterminant les abelles de la Terra, destruint comunitats i obligant els éssers humans a viure en un estat de submissió insensibilitzada, tot amb l'objectiu final de destruir la Terra. Una anada d'olla molt divertida, interessant i molt representativa dels temes actuals, dels temps actuals, volia dir, amb una banda sonora molt excèntrica i experimental. El tema que sentirem de Bugonia es titula CCD, així, tres lletres, dues Cs i una D. I a veure, com us el descric? És, en certa manera, semblant a l'anterior que hem sentit, és a dir, un tema molt allargassat, molt horitzontal, amb segments musicals de notes úniques o de poques notes que progressen sota un llit, sota una base sonora, que de fet actua de cinta transportadora que ens condueix pel paisatge que el compositor ens proposa. El tema començarà amb uns trèmolos de les cordes que ens abocaran les abelles de la pel·lícula. Uns trèmolos que s'elevaran en una tonada dels vents que decaurà de manera desmaiada, com igualment passarà amb successives incorporacions d'altres instruments. Tot plegat amb un ambient de decaïment general, de mirada de final, d'acabament d'alguna cosa enmig de l'espai. Només us puc dir que... ei, que us deixeu dur. Aquest és un d'aquells temes per deixar de fer el que estigueu fent i deixar-vos dur per la música, per la seva horitzontalitat, per la seva calma, per la seva tensió interna, per les notes que s'hi escolen, per la manca de pressa, pel seu crescendo en el seu tram final, també amb pujada de rampa de poc grau, per la seva culminació de veu que es perd en la immensitat del no-res.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas Associats.
1: Les dues audicions que sentirem ara són tot el contrari d'aquestes dues primeres que hem sentit ara. Sentirem dos temes, primer un, després l'altre, de la banda sonora d'Alexandre Desplat per a Frankenstein, el film de Guillermo del Toro, que torna de nou a la història de la novel·la Frankenstein, el modern Prometeu, de Mary Shelley. El tema que sentirem es titula La Torre, música sinfònica amb afegits electrònics, un tema de 7 minuts amb dos terços de música d'acció, música percutiva, cors destinals i fins i tot condemnatoris, de tant en tant evocativa de pel·li de por antiga, amb orga i tot. Primer un orga amb uns acords que donen antigor reminiscent musical cinematogràfica i després un orga amb acords minimalistes a la manera de Philip Glass. També sentirem veus femenines que ens canten com des del més enllà, tonades rítmiques també d'acció desenfrenada. I podria seguir, però jo crec que us atabalaria amb la descripció perquè no pararia, perquè és un tema molt, molt ric. En la seqüència cinematogràfica passen moltes coses i la música ha de fer front i acompanyar-les a totes elles. Però el compositor ho fa amb molta riquesa de formes i fons, d'estructures i instrumentacions. En fi, un tema que em va resultar interessant ja des del primer cop que el vaig sentir i que vinga, el sentirem ara.

Encara us proposo de sentir un segon tema d'aquest Frankenstein música d'Alexandre Desplat. És el tema titulat Confrontació, i ja pertany al tram final de la pel·lícula. Un tema que fa honor al seu títol en el seu inici, però que després evoluciona. Si en l'anterior tema que hem sentit he fet referència que en alguns moments Alexandre Desplat aboca amb l'orgue Philip Glass, en aquest hi ha moments, cap al principi, en què la música, amb les cordes, sembla un homenatge o un record de Bernard Herrmann. És una música de tensió, d'estar amatent el que passa, de mesurament de les mútues forces, d'avançar per una via incerta de ritmes cardíacs. Una tensió que sembla resoldre's en un moment determinat pel bonic motiu i tonada del piano i del violí, que després d'una transició plena d'inseguretat ens deixaran anar col·lectivament cap a una peça musical bonica i plena d'una estranya melangia, de final ple d'acceptació del propi destí, amb una cloenda de contrabaix que ens marcarà un final solitari vist en la llunyania.

Canviem de pel·lícula, canviem de banda sonora i canviem de registre. De la banda sonora de Johnny Greenwood per a Una batalla real altra, vaig haver de descartar en el programa de fa 15 dies un tema que avui m'ha vingut de gust incloure. És el tema titulat Guitarra per a la Guila. És el més curtet de tots els que sentim avui i és un tema per a un instrument sol. Naturalment, la guitarra que s'esmenta en el títol. En una banda sonora, sovint de to molt estressant, per a un argument de pel·lícula d'aquells que no té aturador en la pantalla, aquest és el tema més tranquil i blanc de tots, dedicat a la filla del protagonista. Per cert, que ja esteu veient que no m'estic explaient gaire en de què van les pel·lícules ni en els currículums dels compositors. Això ja ho vam fer en totes elles en el programa de fa 15 dies, quan em vaig parlar amb motiu que eren les nominades a l'Oscar. Si voleu saber-ne més o sentir una anàlisi més de detall d'aquestes bandes sonores, podeu recuperar el programa aquest que vam fer amb motiu dels Oscars a la plataforma 3CAT. Doncs vinga, Guitarra per a la Guila, de la banda sonora Una batalla real altra, música de Johnny Greenwood. El mateix compositor, Johnny Greenwood, és l'intèrpret del tema.

Ens queda encara oferir-vos música de la cinquena banda sonora. En el programa de les nominades, com que el que volia fer era dedicar-lo pròpiament a les bandes sonores musicals, no vaig incloure expressament cap cançó. Tanmateix, en una de les pel·lícules, Sinners, els pecadors, banda sonora de Ludwig Göransson, les cançons juguen un paper destacadíssim en la història que s'explica. En relació al blues i les seves arrels gairebé màgiques, d'una certa com religiositat profana. I de totes les cançons que se senten i s'interpreten a la pel·lícula, n'hi ha una que destaca especialment. I Lied to You, Et vaig mentir. Pertany a la seqüència en la que el cantant Miles Keaton canta aquest blues i ho fa amb tanta fondària, amb tant, si fos flamenco diria, duende, que mentre veiem la interpretació i veiem els protagonistes principals, els secundaris i els figurants, sentint-la i movent-se al ritme de la cançó, presenciem com determinades presències humanes també hi coexisteixen. Presències humanes, totes elles musicals. Des de músics del segle XXI, que amb les seves guitarres elèctriques afegeixen notes a la cançó, de manera figurada però real a les nostres oïdes, fins a membres de tribus africanes remotes ancestrals que incorporen ritmes percutius, passant per tot un ampli espectre d'èpoques i músiques. Fent, per tant, un agermanament de la música del present amb tota la música del passat i la del futur. Una escena resolta en el pla visual amb un pla seqüència molt ben resolt i en el pla musical amb una cançó que parteix del blues pelat de veu i guitarra i evoluciona en una expansió sonora instrumental més enllà de temps i espai. De la banda sonora de Sinners, la cançó Et vaig mentir, música i lletra de Rafael Sadik i del compositor de la banda sonora Ludwig Göransson. La interpreta Miles Keaton.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Bé, encara ens queda temps per una última audició i tornarem al principi del programa i tancarem el cercle, ja que aquest tema que sentirem pertany a la banda sonora de Max Richter per Hamnet, més o menys. I dic més o menys perquè, per bé que és un tema de Max Richter, no és un tema compost originalment per a la pel·lícula. Ens referim a la peça On the Nature of the Daylight, literalment sobre la naturalesa de la llum del dia, composta per Max Richter l'any 2004 i que ja ha aparegut al cinema en diverses pel·lícules, entre d'altres, per exemple, Shutter Island del 2010 o L'Arribada del 2016, totes dues amb bandes sonores que no eren de Max Richter i en les que el tema va ser més o menys imposat. I en aquesta ocasió, a Hamnet, tot i que la banda sonora és del mateix Max Richter, la inclusió de On the Nature of the Daylight va ser una imposició de la directora, la Chloe Zhao, amb l'opinió contrària del compositor, en Richter. I no puc no donar la raó a Max Richter. La pel·lícula avança molt bé, la banda sonora s'hi escau bé, però a partir del moment en què entra aquest tema, tot s'estronca. El tema és massa conegut i evoca la memòria d'altres pel·lícules on l'hem sentit, o, senzillament, és un tema que ja tenim tan adquirit de sentir-lo sol, per gust, que en el film acaba quedant impostat i com un afegit que fa que l'espectador, si ja coneix el tema, es desprengui del film. Això no treu que On the Nature of the Daylight sigui, a més del tema més conegut de Max Richter, una peça preciosa i que et situa en un estadi de benestar molt plaerós.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem dedicat a sentir temes que en el seu moment, per la durada principalment, van quedar exclosos del programa que vam dedicar a les bandes sonores nominades a l'Òscar d'enguany. Com us he dit al principi, eren temes la majoria amb els que us demanàvem de fer un acte de fe en el programa, degut a la seva extensió i, en alguns casos, sonoritat. Esperem que el viatge us hagi valgut la pena, o, si més no, us hagi resultat entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. El concert d'avui ens transporta a un món sonor on conflueixen l'emoció i el virtuosisme, amb un títol ben explícit, Harmonia Virtuosa. El violinista Timothy Chiui i el pianista Stephen Lemelin obriran la vetllada amb els contrastos sorprenents de la dansa macabra de Camille Saint-Saëns. El plat fort del programa l'ocupen dues sonates per violí i piano de Beethoven, la setena, que irradia energia i passió, i la vuitena, més lleugera i vibrant d'esperit alegre i juganer. El programa el tancaran amb una exhibició de virtuosisme amb els aires gitanos de Sarasate. El concert el va enregistrar la Ràdio Canadà de parla francesa el juliol del 2025 a la sala de concerts Gilles Lefebvre d'Orfort. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El violinista i professor de la Universitat d'Ottawa, Timothy Chiui, va obtenir l'aclamació de la crítica i el públic després de rebre el segon premi del concurs Reina Elisabet de Brussel·les el 2019. D'aquest jove artista xinès-canadenc-americà, el diari belga La Libre va publicar que ens porta immediatament a un altre planeta, un intèrpret excepcional, un ésser sobrenatural. És jove, però ja ha recorregut mig món captivant el públic dels grans auditoris amb les seves interpretacions, ja sigui en petit format o al costat de les millors orquestres. Avui l'acompanya el pianista Stephen Lemelin, que és ben conegut pel públic canadenc i que ha fet també carrera internacional i ha bastit una discografia d'una vintena de títols. Timothy Chiui i Stephen Lemelin es presenten al Festival de Música d'Orfort amb l'adaptació per violí i piano del poema simfònic que Camille Saint-Saëns va compondre poc després de la Guerra Franco-Prussiana en un període d'inestabilitat política a França. És la dansa macabra. El mite de la dansa macabra està vinculat a tota una iconografia que es remunta a l'època medieval a Europa. És una dansa entre els vius i els morts, on tothom es troba, independentment de la seva posició social. En temps de guerra o crisi, és un recordatori humorístic i alhora sinistre del destí que ens espera a tots. A la peça de Camille Saint-Saëns, la mort surt de la tomba a mitjanit i amb el violí toca una viva melodia a ritme de vals que convida a dansar els esquelets de tot el cementiri. La melodia és cada vegada més frenètica, fins que un canvi de to ens indicarà l'aparició dels primers raigs de sol. Els esquelets es retiren a les seves tombes, la mort es queda sola i la seva melodia es fa trista i melancòlica. A punt per viure aquesta festa tètrica, tot passarà molt ràpid. Primer sentim les campanades de mitjanit, silenci i calma, i de seguida apareixerà la mort que abans de tocar la melodia afina el violí.

Ha cantat el gall i s'ha acabat la festa. Els esquelets s'han retirat aterrits, s'han tancat les tombes i ha tornat la calma. El violinista Timothy Chiui ha fet la melodia de la mort en aquest magnífic poema simfònic de Camille Saint-Saëns, La dansa macabra, opus 40, que hem sentit en l'arranjament per violí i piano. Arriben ara les sonates de Beethoven, que era un virtuós del piano, però de jove també va tocar el violí i la viola en orquestres professionals. No va ser un violinista particularment destacat, però va escriure obres importants per aquest instrument. Gairebé totes les seves sonates per violí i piano les va compondre al mateix període de la carrera, entre els 26 i els 31 anys. Els estats d'ànim de Beethoven eren erràtics. El 1800, als 29 anys, la seva carrera progressava molt bé, però estava malalt, problemes d'estómac persistents i començava a patir la pèrdua d'oïda, que el feia aïllar-se socialment cada vegada més. La primavera del 1802 es va enfonsar i va anar al camp a descansar durant gairebé 6 mesos. Va ser aquell any que Beethoven va escriure les sonates per violí i piano número 7 i número 8, dues partitures que, malgrat tot, irradien energia i passió, sobretot la setena, que ara sentirem, interpretada per Timothy Chiui i Stephen Lemelin. Sonata per violí i piano número 7 en do menor, opus 30, número 2 de Ludwig van Beethoven.

Timothy Chiui i Stephen Lemelin ens han ofert la sonata per violí i piano número 7 en do menor, opus 30, número 2 de Ludwig van Beethoven. Aquell any, el 1802, Beethoven vivia un episodi de pànic causat per la seva sordesa incipient. La resposta musical va ser accentuar l'originalitat, accelerant el ritme de la innovació, música més contundent, profundament humanista i sensible, de vegades amb humor i de vegades filosòfica. És l'etapa que estava abocat de ple en la composició de la tercera sinfonia, la famosa Heroica. Si aquesta setena sonata que sentíem irradia energia i passió, la vuitena és més lleugera i vibrant, d'esperit alegre i juganer.

Timothy Chiui i Stephen Lemelin ens han ofert la sonata per violí i piano número 8 en sol major, opus 30, número 3 de Ludwig van Beethoven. El violinista navarrès Pablo de Sarasate va tenir tant d'èxit en les seves gires per Europa i Amèrica que fins i tot diversos compositors li van destinar obres. El mateix Saint-Saëns, per exemple, li va dedicar dos concerts per violí, el primer i el tercer. Sarasate també va compondre pel seu instrument. Té petites peces virtuosístiques que contraposen passatges d'agilitat, carregats d'energia, amb d'altres més lírics i plens de delicadesa. El 1877, mentre visitava Budapest, va sentir músics gitanos i d'aquí aquesta composició que sentirem ara, Zigeunerweisen, Aires Gitanos. El nivell de dificultat d'aquesta peça deixa el públic sense paraules, per tant, és una peça perfecta per tancar el concert.

Aplaudiments a la sala de concerts Gilles Lefebvre d'Orford per a Timothy Chiwi i Stephen Lemelin, que per tancar el programa ens han ofert els Zigeunerweisen, Aires Gitanos, opus 20 de Pablo de Sarasate. De tota manera, els músics corresponen als aplaudiments del públic canadenc amb una peça fora de programa, amb una melodia força coneguda, la meditació de Thaïs, un cèlebre entreacte de l'òpera Thaïs de Jules Massenet, que s'interpreta en un canvi d'escena a l'acte segon, quan la jove Thaïs medita la seva conversió al cristianisme. Meditació de Thaïs.

0: Fins aquí la meditació de l'òpera Thaïs de Jules Massenet, un dels passatges orquestrals més cèlebres d'aquesta òpera, que descriu el moment en què el monjo Athanel converteix el cristianisme a la cortesana Thaïs. Aquí l'hem sentit en l'arranjament per violí i piano. És el bis que han ofert el violinista Timothy Chiu i el pianista Stephen Lomela en aquest concert titulat Harmonia Virtuosa amb la dansa macabra de Camille Saint-Saëns, dues sonates de Beethoven i amb els aires gitanos de Pablo de Sarasate. El concert el van registrar a la Ràdio Canadà de Parla Francesa el juliol del 2025 a la sala de concerts Gilles Lefebvre d'Orfort. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara amb una obra de l'empordanès Juli Garreta. Sentirem les Impressions Simfòniques, una composició estrenada el 1907 al Teatre Principal de Barcelona. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Miquel Ortega. I al segon moviment sentirem la part solista a càrrec de Naví Cabestany, violoncel.

0: S'acaben aquí les impressions simfòniques del compositor de l'Empordà, Juli Garreta. Ens ha acompanyat l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Miquel Ortega, i el violoncel hem sentit Naví Cabestany, que tocava la part solista del segon moviment.
1: Catalunya Música.

0: La filadora, una melodia tradicional catalana en la versió de Miquel Llobet. Sentíem el guitarrista José Luis Lopategui.
1: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
2: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades i ben trobats a una nova edició d'una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música. Agraïts que estigueu aquí i que vulgueu sintonitzar-nos. De part dels qui farem possible aquesta edició, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla, Jaume Radigales. Nou episodi avui centrat en un gran intèrpret, una gran intèrpret en aquest cas, que ha destinat l'òpera com a motor vital i que ens ha fet molt i molt i molt feliços. I és que la veu de la mezzosoprano, tot i que també ha fet incursions com a soprano dramàtica de Waltraud Maier, ha estat una de les millors pel que fa a la interpretació d'òpera alemanya. I qui diu òpera alemanya, lògicament, diu un nom propi, Richard Wagner. Avui és, doncs, el torn per gaudir amb la companyia de Waltraud Maier.

Doncs sí, ha abordat també repertori de soprano, com aquesta Elisabeth del Tannhäuser Wagnerià, però es va formar com a mezzo-soprano. Waltraud Maier, una cantant alemanya nascuda a Würzburg el 9 de gener de 1956 i que va créixer en una llar en què la música era part central de la vida familiar. Durant els anys escolars i universitaris va cantar en diversos cors i es va graduar a l'institut inicialment predisposada a estudiar no pas música de manera professional, sinó llengües romàniques i també llengua anglesa, malgrat que paral·lelament estudiava cant. L'any 1976, amb 20 anys, va decidir dedicar-se exclusivament i completament a la carrera de cant i va debutar a l'òpera de la seva ciutat natal de Würzburg com a Lola de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. En els anys següents va desenvolupar un ampli repertori a través de diversos compromisos a ciutats alemanyes com Mannheim, Dortmund, Hannover i Stuttgart. I l'any 1980 debutava internacionalment al Teatro Colón de Buenos Aires en el paper de Fricka de la Valquíria Wagneriana. Amb aquell èxit triomfal hi hauria un pas lògic i és a Bayreuth, on va cantar per primera vegada el paper de Kundry de Parsifal. Allà es pot dir que es va convertir en una intèrpret de referència wagneriana que la va portar a diversos teatres d'arreu, com el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de Nova York, la Scala de Milà, l'Òpera de París, l'Òpera de Viena, l'Òpera Bavaresa de Munic, i establint nous criteris referencials en la interpretació de personatges com la mateixa Kundry del Parsifal, de la que va fer una veritable creació, per no parlar també de la seva grandíssima Isolde, que va cantar a Bayreuth al costat de Siegfried Jerusalem, i la mítica producció de Heiner Müller dirigida musicalment per Daniel Barenboim. Amb aquest mateix director, amb qui tantes vegades ha col·laborat, escoltarem el monòleg del primer acte que canta Isolde al vaixell que la du a Cornualla, amb la veu, la intervenció de la Brangene de Mariana Lipovsek. És un fragment de l'enregistrament dirigit l'any 1994 per Daniel Barenboim davant de l'Orquestra Filharmònica de Berlín.

La veu natural de mezzosoprano de Waltraud Maier li ha permès interpretar rols de dramàtica, com és el cas d'aquesta Isolde, de la que sentíem el monòleg als tantris del primer acte en direcció de Daniel Barenboim, d'una gravació de 1994. També a Bayreuth, l'any 2000, va interpretar un paper eminentment líric, com és el de la Sieglinde, de la Valquíria, i que va dirigir Giuseppe Sinopoli amb la producció de Jürgen Flimm. Isolde, Ortrud, Kundry, Venus i Sieglinde Linda són els papers wagnerians que han fet de Waltraud Maier una intèrpret de referència del repertori wagnerià. Ara sentim precisament el monòleg de Sieglinde del primer acte, Der Männer Sippe saß hier im Saal, amb la veu de Waltraud Maier en una gravació de 1996 dirigida per Lorin Matzel davant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Bavaresa.

I després d'aquest parèntesi en forma de Sieglinde i de la Valquíria en aquesta gravació de 1996 del monòleg d'Ermenerzi Pesas Hier Ibsal, amb direcció musical de Lorin Matzel, ara tornem a la gran Isolda que ha estat Walter Ottmayer, una veritable intèrpret de referència desplaçada ara per Lise Davidsen. Hem de tenir en compte que Walter Ottmayer és una cantant ja retirada i que ha fet d'Isolda una de les seves targes de presentació arreu on ha anat, no només davant de teatres i de festivals internacionals, sinó també davant de batutes tan exigents com les del mateix Barenboim, Ricardo Muti, Claudio Abbado, James Levine, Zubin Mehta, Christian Tilleman o Valery Gergiev. A tot això cal unir també grans directors d'escena que l'han dirigida, com Jean-Pierre Ponel, Luc Bondy, Harry Kupfer, Götz Friedrich, Klaus-Michael Grübe o el seu gran amic Patrice Chéreau. I és que el talent de Walter Ottmayer musical es complementa amb un talentàs gairebé innat en el sentit més teatral possible aplicat al món de l'òpera. I va ser en Patrice Chéreau amb qui va signar algunes produccions memorables, com és el Tristany de l'Escala de Milà, en dues temporades, 2007-2008 i 2008-2009, amb direcció musical de Barenboim, aquest meravellós triangle o aquesta meravellosa triangulació entre Walter Ottmayer, Daniel Barenboim Boim i Patrice Chéreau ha donat productes absolutament extraordinaris. Ara, precisament, sentirem el Liebestod, amb què acaba el drama musical de Wagner, però no pas de l'enregistrament en estudi de 1994, sinó precisament d'aquest enregistrament fet a l'Escala i que es va difondre en DVD l'any 2007. És la interpretació de Walter Ottmayer d'una dona madura, d'una Isolda que ha madurat moltíssim, que podríem dir s'ha arrossegat per tots els teatres d'arreu del món i que encara pot demostrar moltes coses, i és que Walter Ottmayer va ser la Isolda de la dècada dels 90 i de la primera dècada del segle XXI. I així ho demostra amb aquesta interpretació a les ordres de Daniel Barenboim davant de l'Orquestra Simfònica de l'Escala de Milà.

Així acabava una interpretació absolutament antològica de la Isolda de Waltraud Bayer en un Tristany Isolda dirigit musicalment per Daniel Barenboim i escènicament per Patrice Chéreau a la Scala de Milà l'any 2007, un enregistrament que es pot veure i gaudir en format DVD. Seguim amb l'òpera alemanya al marge de Wagner, i és que com a cantant i artista, Waltraud Bayer busca constantment nous reptes i s'aventura en territori desconegut, dedicant-se al cant en la seva forma més pura a través de recitals, cantants o d'autors que no han estat els més constants en la seva obra. Aquest és el cas, per exemple, de la Clitemnestra de l'òpera Electra de Richard Strauss, un paper que li varen veure al Gran Teatre del Liceu amb la producció també de Patrice Chéreau, que s'havia estrenat a Aix-en-Provence. Un paper i un personatge que normalment es lliguen o es vinculen a cantants que són ja una veritable desferra vocal. No era el cas de Waltraud Bayer quan al final de la seva carrera va abordar aquest personatge. La primera

passatge electritzant de la no menys electritzant Clitemnestra quan parla amb Electra, en l'òpera Electra, de Richard Strauss, amb aquest monòleg I habe keine guten Nächte, en què sentíem la veu de Waltraud Mayer al costat de l'Electra de Deborah Polaski i l'acompanyament de l'Staatskapelle de Berlín dirigida per Daniel Barenboim, una gravació de 1996. I ara deixem el repertori alemany i abordem el repertori italià. I és que en el repertori italià i també francès, aquesta extraordinària mezzosoprano, vocalment i dramàticament excepcional, ha estat també molt sol·licitada per la seva flexibilitat i versatilitat i també per la seva correctíssima pronunciació d'una llengua com la italiana o també la francesa. En aquest cas, un model híbrid, el d'una òpera d'un compositor italià, però que va escriure originàriament l'òpera en francès. Parlem del Verdi, del Don Carlos, que destina a la mezzosoprano el paper de Eboli. Sentim la interpretació que fa ara Waltraud Mayer de l'ària O Don Fatal amb l'acompanyament de l'orquestra del Châtelet de París amb la direcció musical d'Antonio Papano, una gravació de 1997.

Enregistrament fet al Teatre del Châtelet de París. Se'n va fer una edició discogràfica l'any 1997 d'aquesta versió francesa original en llengua francesa del Don Carlos de Giuseppe Verdi, en què Walter Altmaier cantava el paper de la princesa Éboli, de la que sentíem l'ària O Don Fatal. Una interpretació que dona fe de la versatilitat, la flexibilitat i les grans capacitats expressives d'una artista total, com és Walter Altmaier, ja retirada. La sentim ara també en un repertori poc habitual en ella, com és el Mozartià, en concret el recitatiu In quali eccessi i l'ària Mitradì, que Walter Altmaier cantava en un concert a Chicago l'any 1992 amb la direcció de Daniel Barenboim.

Sentíem la veu de Waltraud Mayer amb la interpretació del recitatiu In qualia Cessi i l'ària Mi tradico l'alma ingrata que canta Don Elvira al segon acte del Don Giovanni de Mozart, una ària, per cert, que es va escriure per les primeres representacions de l'òpera a Viena després de l'èxit que havia tingut a Praga el 1787. Una ària que Mozart va escriure per la prima donna absoluta del Burgtheater de Viena d'aleshores, que era Caterina Cavalieri. Sentíem Waltraud Mayer en una incursió en un repertori poc habitual en ella amb l'acompanyament de l'orquestra de l'Òpera de Chicago i la direcció de Daniel Barenboim en una gravació feta al Teatre Nord-Americà l'any 1992. I si abans parlàvem d'un model híbrid, el d'un compositor italià fent òpera francesa, ara sentirem el model o l'exemple d'una òpera francesa escrita en francès per un compositor francès que respon al nom de Hector Berlioz. Sentirem dels troians Adieu Fier Cité en una gravació feta a París en una gala de l'any 2006.

En una gala celebrada a París l'any 2006, Walter Ottmayer va cantar aquest Adieu fier cité dels troians d'Hector Berlioz en una de les seves incursions en òpera francesa, repetint poc habituals perquè, com sabem, ha estat una veritable especialista en òpera alemanya i en concret de Wagner i en concret, molt més en concret, el personatge d'Isolde del que ha fet una veritable creació. Ho hem pogut comprovar al llarg de dos fragments que us hem ofert al llarg del programa d'avui i que, evidentment, han de reblar aquesta mateixa edició amb el fragment que il·lustra el fermall, el passatge en què Walter Ottmayer canta en el monòleg del primer acte que sentíem abans i que respon a les paraules que traduïdes més o menys diuen així. Conec el consell de la meva mare. Saludo i lloo la seva ciència, venjança per la traïció i pau al cor. Això ho pronuncia Isolde al primer acte abans d'ingerir el famós filtre de mort, que no serà altre que el filtre amorós. La manera com Walter Ottmayer diu, pronuncia, mastega les paraules i com diu i mastega el text musical de Richard Wagner resulten absolutament antològics i, com hem dit altres vegades en aquest programa, d'absoluta referència.

Meravellosa antològica participació de Walter Ottmayer en aquest passatge del primer acte del Tristany i Isolda. Ha estat la nostra estrella d'avui d'aquest programa d'aquesta tarda a l'òpera que a la sintonia de Catalunya Música fem possible Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us parla Jaume Radigalis. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: Lieb Liebchen, benvolguda estimada, un lit del cicle Liederkreis Opus 24 de Robert Schumann. Ens acompanyaven Wolfgang Holzmaier, baríton, i Imogen Cooper, piano.
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. T'acompanyem en tot moment, a la platja, a la muntanya o allà on siguis. Amb la millor música, fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.
2: Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Avui, nou viatge fins a un dels festivals de jazz amb identitat pròpia dins l'escena del nord d'Europa, els Leverkusener Jazz Tage, aquesta trobada que va néixer el 1980 coincidint amb el 50è aniversari de la fundació d'aquesta ciutat industrial. El lema dels directors del festival és prou clar: qualitat abans que quantitat. I ben bé ho han aconseguit, perquè la llista de músics que han passat aquests anys pel festival és espectacular. Aquesta setmana n'estem tenint una bona mostra. Sentíem Kurt Elling i els Yellow Jackets dilluns, ahir dimarts el baixista Marcus Miller, i avui us proposo el concert del trio del pianista escocès Fergus MacCready, una de les veus més originals de l'escena britànica actual. Amb la seva particular barreja del llenguatge jazzístic i la música folk escocesa, inspirant-se en els paisatges i la cultura de la seva terra, que desplega habitualment en trio amb el baixista David Bolton i el bateria Stephen Henderson. S'ha destacat la profunditat natural i capacitat expressiva de MacCready, un músic molt jove, va néixer el 97, que captiva per la seva fluidesa i versatilitat rítmica i tímbrica. MacCready ha retratat la seva música en diversos àlbums: Cairn del 2021, Forest Floor del 22, Stream del 24, i The Shilling és el títol del treball que va publicar el 2025 i que presentaven en aquest concert. La cabana, aquest refugi, és la traducció al català del títol d'aquest àlbum. Per cert, una de les claus del prestigi dels Leverkusener Jazz Tage és el so extraordinari de la sala, l'Aerolugenshaus, i també la feina que hi fan els tècnics de la WDR, la ràdio de l'Oest d'Alemanya, emissora, que transmet en directe al festival i que ens ha fet arribar les gravacions d'aquests concerts a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Hello. Hello. Guten Abend. Thank you very much.
1: Estem sentint la salutació de Fergus MacCready, que dona la benvinguda a l'escenari als membres del seu trio. Recordem que són David Bolton al contrabaix i Stephen Henderson a la bateria. Amb ells està fent la gira de presentació del treball de Shilling, els temes del qual sonaran avui i dels quals també anirà parlant durant l'actuació. Començaran el concert justament amb el tema que enceta aquest àlbum, Wayfinder.

Fergus MacCready i el seu trio, el contrabaixista David Bolton i el bateria Stephen Henderson, amb els quals enllaçava tres de les seves composicions, Wayfinder, Sparrow's Song i The Orange Skyline, totes tres d'aquest àlbum nou que estan presentant en aquest concert del Festival Dies de Jazz de Leverkusen 2025. El treball The Shilling. Ens explica Fergus MacCready que aquesta música s'inspira en els paisatges d'Escòcia i en el seu segon hobby després de la música, que és aquestes caminades extremes per les muntanyes de les Highlands i les Hèbrides escoceses. Els excursionistes de muntanya sovint els envaeix la sensació de tenir moltes ganes de fer aquestes caminades, de patir-les una mica mentre duren i de sentir una gran satisfacció un cop les han acabat. Concretament, d'una d'aquestes experiències en sorgeix el tema que sentíem. Un dia llarg, més de 10 hores caminant, exhaust, finalment amb l'entrepà a la mà i mirant la posta de sol sobre el Glencoe, d'una bellesa extraordinària, va escriure aquest Orange Skyline, aquest cel taronja de la posta de sol. Seguiran amb un altre tema, The Pathforks, inspirat també en les caminades per la muntanya. Pathforks, bifurcació de camins, sovint difícils de distingir, sobretot en els ambients boirosos i plujosos de la climatologia escocesa.

The Path Forks, la bifurcació de camins amb el pianista Fergus MacCready i el seu trio. Tot i que tenen la sensació de que estan començant el concert, ens explica MacCready que la veritat és que l'estan acabant. MacCready està demanant un aplaudiment per a aquests companys de banda que l'acompanyen, el baixista David Bolton i el bateria Stephen Henderson. Per gravar l'àlbum que estem sentint aquesta nit, The Shilling, MacCready i el seu trio tenien una doble motivació: la de la música inspirada en aquestes caminades extremes per les muntanyes, però també la de gravar-la en un lloc especial i boig que les contextualitzés. Així és que van viatjar més de 8 hores des de Glasgow, que és la ciutat on viuen, fins a la remota Lochmaddy, a l'illa de North West, a les Hèbrides. El tema amb el qual tancaran el concert està dedicat a un preciós indret justament d'aquesta illa, la Lily Bay.

0: Thank you, David Borden, Sim Henson, our focus committee. See you later, hopefully. Thank you.
1: Lily Bay, preciosa balada del pianista Fergus MacCready, inspirada en el paisatge de l'illa de Uist, al nord de les Hèbrides escoceses. L'illa on el trio de MacCready es va desplaçar per gravar l'àlbum The Shilling, que va convertir una casa aïllada a prop de Loch Maddy en estudi de gravació, amb la compositora i trompetista Laura Jewett com a productora musical i fent servir un piano vertical que dona al treball un so més íntim que el que haurien aconseguit en un estudi de gravació i amb un piano de cua. I buscant un sentit més profund d'unitat amb la natura i d'autenticitat primigènia de la música popular. La llibertat, honestedat i sinceritat que transmet la música de MacCready és la que desprenia també aquesta actuació en directe. MacCready, que ha aconseguit un llenguatge personal a partir d'aquesta nova visió de la fusió entre el jazz i l'esperit del folk escocès, gràcies al qual s'ha obert el seu espai en l'escena europea actual, amb actuacions com la que hem sentit avui, des de l'escenari central del festival Dies de Jazz de la ciutat de Leverkusen. Un concert gravat per la ràdio de l'Oest d'Alemanya el 10 de novembre del 2025.

0: També des dels dies de jazz de Leverkusen 2025, demà podrem sentir un altre trio de l'escena europea contemporània. El que des de Baviera lidera el pianista Mikhail Volny, amb Tim Lefebvre al contrabaix i Eric Schaeffer a la bateria. La cita és aquí mateix, al nostre club, a les 11 de la nit, i us hi espero asseguda al costat del nostre sonòleg de capçalera, en Josep Aymí. Fins demà.
1: El jazz en viu al Via Jazz Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.
2: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

A continuació podrem sentir l'última sinfonia d'Antonín Dvořák, que és la sinfonia número 9 en mi menor, sinfonia del Nou Món, opus 95. En sentim la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

S'acaba aquí la sinfonia número 9 en mi menor, sinfonia del Nou Món, opus 95, l'última, d'Antonín Dvořák. Sentíem l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit ens acompanya el concert per piano número 23, Kehl 488, de Wolfgang Amadeus Mozart. El centrem interpretat pel pianista Matthias Kirchnereit i l'Orquestra Filarmònica de Baviera, dirigida per Frank Biermann.

El pianista Matthias Kirchnereit i l'Orquestra Filarmònica de Baviera, dirigida per Frank Biermann, eren els intèrprets d'aquest concert per piano número 23, Kehl 488, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Franz Liszt és l'autor del cicle de cançons Sonets de Petrarca que sentirem ara en la versió d'Infamula, Soprano i Edelmiro Arnaltes, Piano.

Tot seguit us convidem a sentir el concert per violí i orquestra Opus 64 de Fèlix Mendelssohn en la versió de la violinista Victoria Mulova i l'orquestra revolucionària romàntica que dirigeix John Eliot Gardiner.

0: La violinista Victoria Mulova i l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigida per John Eliot Gardiner, ens han interpretat el concert per violí opus 64 de Félix Mendelssohn.
1: Catalunya Música.

Música de cambra de Paul Hindemith per continuar la nostra programació. Sentim el quartet de corda número 3 en do major, opus 16, obra composta l'any 1920 i que sentim en la versió del quartet Amar.